0: Para eso celebra el aniversario del campo comprando la dorada 400, 600 gramos a 8,95 euros el kilo y acumulas un 20% en tu tarjeta al campo. Oferta disponible del 9 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu al campo.
1: En al campo sales ganando.
2: Está siendo un día perfecto con tu pareja. Vais a comer, dais un paseo, recibes un mensaje de que la reunión de vecinos de 3 horas a la que te daba pereza ir se cancela, os vais de tiendas por el centro y jugáis a mi día de la 11. E imagínate que os tocan 3.000 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
3: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
5: Tinto de verano, Don Simón.
6: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
5: Y ahora, prueba el blanco de verano, Don Simón.
7: Estàs escoltant
8: Cope Lleida
7: 97.4 FM.
9: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
10: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
11: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbarroano 24. Truca'ns al 682 87 84 60. Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
12: Montfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals: economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Montfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Montfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Montfiscal Almacelles, carrer Major 76.
13: Si necessites roba i calçat laboral, Laborman.
14: Per uniformes escolars, Laborman.
13: Roba casual, samarretes per penyes, gorres, motxilles, articles de publicitat. A Laborman personalitzem les teves idees.
14: Laborman, professionals en vestuari i uniformitat laboral amb tall propi i servei d'enviament gratuït.
13: Ens trobaràs a Pardinyes i al polígon industrial El Segre.
15: Tens problemes amb les canonades? A Hidrocar Express et donem el millor servei a Lleida i província. Servei 24 hores. Truca'ns i solucionarem el teu problema de canonades de forma ràpida. Amb Hidrocar Express i el nou vehicle adaptat, arribem als llocs més difícils i impensables. Hidrocar, solucions ecològiques, al millor preu del mercat. Telèfon 973 71 18 96 o a la web hidrocar.com.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
17: ¡Claro que sí!
16: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
18: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
16: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
19: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
16: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
20: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.

0: Bueno, pues porque hoy vamos a hablar con una apicultora profesional.
1: Gracias, no, María, sí.
0: No tengo... Sí, efectivamente. Bueno. Tiene 300 colmenas trashumantes. Ajá. Las mueve por toda la provincia de Guadalajara, que tiene una miel conocida en el mundo entero y una floración exquisita.
1: Sabía que se movían.
0: Se mueven, sí. Pastran a sus alrededores con los almendros, el tomillo, las lavandas de Pioz. Las abejas tienen que estar, Alberto, todo el tiempo comiendo. Claro, y cuando uno se imagina a un apicultor, pues lo ve con su traje blanco, ¿no? Una especie de astronauta de verano. Pero no se imagina a una chica joven con un piercing en la nariz, con sus coletas hechas moñitos. Ah. Ella se llama Raquel Adalid, es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Ajá. Se dedica a esto desde los 27 años y dice que si fuéramos como las abejas, nos iría muchísimo mejor. Hola Raquel, ¿cómo estás?
1: Hola Raquel, muy buenas.
2: Buenos días, muy bien, encantada con esa descripción que me has hecho, muy divertida.
1: ¿Te ha gustado? ¿Te ha parecido apropiado la sintonía que te hemos puesto,
0: bueno,
1: Raquel?
0: La abeja maya.
2: Me ha encantado, es la banda sonora de mi vida, así que no habéis podido elegir otra mejor.
1: Oye, enseguida te pregunto cómo acaba una chica de 27 años metida en el mundo de las abejas y tal, pero lo primero es que me ha llamado mucho la atención. Claro, yo, este es un mundo, yo sé si la miel me gusta o no me gusta. Incluso no sabía decirte si es buena o no, solo si me gusta. Pero, ¿se mueven las colmenas?
2: Es necesario el movimiento de las colmenas totalmente para que podamos ganarnos la vida de esto. Es fundamental, pues eso, para que puedan producir y nosotros podamos obtener ese excedente y poder cosechar miel para luego vender. O sea, el movimiento, sobre todo aquí en la Alcarria, es inherente a la apicultura profesional. Si no, pues las colmenas producirían y luego se lo comerían. No habría ese excedente para trabajar con él.
1: Oye, ¿y esto te viene de familia, Raquel, o...?
2: No. En mi caso no tiene nada que ver con nada familiar. Curioso. Porque y es muy difícil en este mundo encontrar a alguien de primera generación, porque normalmente todo el que tiene este oficio es porque su abuelo, su padre se dedicaba a esto, entonces como que se lo fue inculcando. En nuestro caso somos apicultores de primera generación, descubrimos este mundo pues para oxigenarnos de otros mundos más estresantes y al final pues nos metimos de lleno en él.
1: Mm-hmm, qué bueno, y me parece curioso, ¿no? ¿Llama la atención en tu gente de tu generación?
2: La verdad es que es un oficio que está en peligro de extinción, como las abejas. Es un oficio muy complicado y obviamente pues para la gente de mi generación no es nada atractivo porque no tienen ningún tipo de seguridad. Al fin y al cabo dependemos totalmente del campo y de meteorología y como todos sabemos pues son factores que cada vez están más revueltos, entonces es complicado que cualquiera se pueda dedicar, pero obviamente cuanto más joven pues tienes necesidades económicas y tal, entonces no puedes depender de estos factores pues eso, así tan tranquilamente.
1: Pero te da bien para ganarte la vida, o sea, es decir, tú te ves en esto toda la vida, ¿en qué proporción la pasión está por encima de lo que cobras o al contrario?
2: La pasión es parte del sueldo, o sea, eso es fundamental.
1: Interesante, qué buena frase, te la voy a robar, o sea, esa frase, ¿eh? Muy buena.
2: Es que yo creo que pasa en muchas profesiones, pero en esta es parte, o sea, y si no tienes esa pasión, no haces nada aquí, o sea, esto no es por negocio. Y el negocio es totalmente dependiente, entonces hay años que muy bien y otros años como este en el que estamos, que va a ser muy, muy, muy difícil. Pero bueno, al fin y al cabo...
1: ¿Por qué va a ser tan difícil?
2: ¿Vosotros os habéis dado cuenta cuando miréis ahora el campo, las cunetas, que el paisaje es como de julio? ¿Os habéis dado cuenta que en estos últimos días, cuatro o cinco días? Vale, pues entonces la colmena al final hace lo mismo que está haciendo, que haría en un mes de julio, que es aguantar, no producir. Y por eso, el calor que vino a mediados de mayo, tan, tan raro, yo creo que para todos, ¿no? Un poco en España han sido unas temperaturas exageradas que no recordamos, entonces pues eso ha hecho que las floraciones pues de repente estallen, las abejas lo aprovechen, pero se han quemado muy rápidamente. Entonces ahora mismo pues eso, en el campo hay un panorama desolador y vamos a ser un año, pues eso, complejo de jugárselo muy bien. Pero bueno, al fin y al cabo, parte de la apicultura yo creo que es el estar en constante movimiento y eso, formaciones, o sea, el explorar un montón de cositas asociadas a la apicultura, porque ese año miel no va a haber mucha, por lo menos aquí en mi zona, ¿eh?
1: Ahora te dejo, María José, lo que pasa es que se me ha venido una pregunta a la cabeza, pues estuve hablando de miel hace poco, Raquel, hace no mucho tiempo, que por lo visto nos tangan un montón con las mieles, ¿no? Y que hay muy pocas mieles que de verdad sean buenas, y sobre todo que tenemos que fijarnos en que se haya producido aquí en España, que tenemos una miel fantástica. ¿Cuáles son las características que tú me dirías? Oye, fíjate en esto y en esto para saber que una miel es buena.
2: Voy a ser muy escueta en esto y es solamente el precio. El precio y conocer al productor. O sea, es un negocio, por eso se habla muchísimo. Es un negocio donde la falsificación es constante, es inherente al sector. Y es muy difícil, cada vez que empiezan a hacer las pruebas del pañuelo estas que les hacen a las mieles en TikTok y en las redes sociales, son ridículas. O sea, nadie tiene medios en su casa para saber si una miel es auténtica o no. O sea, porque no todas cristalizan, no todas, hay 2,000 millones de cosas, pues eso, que las hacen muy diferentes y no todas tienen un patrón. Ni siquiera en laboratorios muy profesionales pueden identificar perfectamente una falsificación. O sea, es un mundo muy complejo. Entonces, al final, la única garantía y parte de que ahora mismo los apicultores podamos ganarnos la vida de esto es que cada vez más el consumidor lo sabe, entonces nos compra directamente a nosotros. Y esa es la única garantía. Yo, por ejemplo, muestro en mis redes sociales constantemente el proceso, entonces la gente puede saber perfectamente de qué me gano la vida, porque lo está viendo. Pero vamos, eso es un mundo muy, muy oscuro.
1: María José.
0: Oye, Raquel, yo soy muy partidaria de las abejas, hablemos de ellas, de su carácter, por ejemplo. Me gustan porque tienen que estar todo el tiempo comiendo, que es algo que yo podría hacer perfectamente como ellas, sin ningún problema. Pero me da la sensación de que entre, por ejemplo, la avispa y la abeja, ¿no? Pues la avispa es el poli malo y la abeja es el poli bueno. ¿Por qué son tan importantes las abejas? ¿Por qué tienen que existir las abejas, Raquel?
2: Pues eso es una gran pregunta, porque ahora mismo yo trabajo con la Apis mellifera, la abeja que tenemos aquí en España y que produce miel, pero hay muchísimas abejas, y hablo en nombre de todas, que se han extinguido. O sea, tenemos ahora mismo un problema con la polinización. La polinización, recordamos que pues eso, que es necesaria para que podamos comer. Es que esto parece como muy así tal, pero es que es real. Es necesaria la labor de las abejas para, pues eso, para polinizar y que podamos comer los frutos que ellas polinizan. Entonces, nos parece como obvio, no es tan obvio en Estados Unidos, por ejemplo, que ellos siempre sabéis que van a la delantera de todo. Los apicultores como yo no se ganan la vida con la miel, se ganan la vida con la polinización, porque ya no hay polinizadores. Y por otro lado, en nombre de las avispas diré que aunque tienen peor pinta y tienen peor fama que las abejas, también son polinizadoras, ¿eh? O sea, las avispas, las mariposas, todas son polinizadoras. La diferencia es que las avispas también son carnívoras, entonces, pues eso, y pueden picar varias veces. O sea, una abeja se lo va a pensar muchísimo, no te va a picar por gusto. Una avispa sí. Las hay con saña.
1: Yeah. Hay un en el libro, y me voy a tener que ir a la Plaza del Cristo de la Laguna, pero en el libro de Yuval Noah Harari, en Sapiens, cuando hace referencia a por qué los seres humanos colaboramos con desconocidos, somos la única especie que lo hace, te pone el ejemplo de las abejas, ¿no? Que la cooperación es clave en las abejas, pero ellas están diseñadas para eso, y en función a la edad que tienen va cambiando de trabajo, están especializadas por caza, además creo que era reina, obrera y zánganos, creo que era la última categoría, ¿no? Es fascinante el mundo de las abejas, fascinante.
2: Raquel, es increíble.
1: Te mando un abrazo muy, muy, muy fuerte, te deseo lo mejor y a ver si pruebo algún día tu miel, que seguro que es estupenda.
2: Claro que sí, muchísimas gracias por estos minutillos y yo también os deseo a vosotros todo lo mejor.
1: Un beso, Raquel. Marín, nos vamos a dar unos consejos, claro, y volvemos a Tenerife, ¿te
0: parece? Por supuesto, claro que sí.
1: Hasta el lunes, corazón.
0: Besito. Chao.
1: Adiós, adiós.
3: Herrera en COPE.
4: Estar informado. En la radio.
5: En la radio.
6: León 14 hoy en el muelle de Arguineguín.
7: Cerca de 3.000 migrantes que se quedaron aquí hacinados.
4: Todo pasa en COPE.
8: Todo pasa en COPE.
9: Pilar Cisneros, te has subido.
10: La Zodiac de vigilancia de la Guardia Civil a 50 metros de donde va a estar el Papa.
11: ¿Cuándo va a policiar?
12: Una mujer migrante nigeriana. 25.000 euros le pidieron por llegar a Europa.
13: No son números ni expedientes. Ustedes son personas.
14: Desde el estadio de Gran Canaria para la gran misa que se va a celebrar aquí.
15: El Papa León XIV se encuentra ya en este recinto deportivo, ya es un clásico, cercándole niños, bebés.
16: Esto está siendo sublime.
3: El Papa en España. Sigue el minuto a minuto del viaje de León XIV en COPE y en COPE.es. Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
17: En Herrera en COPE se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
18: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
17: ¡Ojo al dato!
18: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite que tiene en el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
20: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
21: En tienda web y app.
22: No reconocen. Convierten un rostro en cifra.
1: Ya estamos en la Plaza del Cristo de la Laguna escuchando las palabras del Santo Padre.
22: Una diferencia en distancia. De ahí que el Evangelio nos eduque en una lectura más honda de la realidad, lo que nace de la cercanía, de la paciencia, y de unas manos capaces de socorrer, acompañar, orientar, enseñar y abrir caminos. En las obras de integración de estos hermanos nuestros, como en toda obra de caridad, la Iglesia aprende a leer en la vida concreta de quienes sufren en el cuerpo o en el espíritu un signo vivo que remite a los santos evangelios y que se vuelve legible a través del tacto y de la cercanía cuando palpamos las heridas de los demás. Como Tomás, ante el cuerpo glorioso de resucitado, también la Iglesia aprende que las heridas, miradas desde la fe, pueden convertirse en lugar de reconocimiento. Allí donde el dolor humano es tocado con amor, Cristo nos confirma que está presente en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el enfermo, en el preso y en el forastero. De esa fe que reconoce a Cristo vivo, nace también el servicio del Padre Darwin y de tantas personas. La caridad cristiana brota del amor de Dios derramado en el corazón del creyente. Por eso, ante el necesitado, la fe se hace concreta y el amor a Cristo se transforma en gestos. Desde esta convicción, nuestra presencia quiere testimoniar que la solidaridad nace del reconocimiento de la dignidad humana y supera toda concesión secundaria o simple obra de filantropía. Está llamada a comprometerse y a tomar forma de proceso.
3: Estem escoltant el Papa Lleó XIV des de Santa Cruz de Tenerife. Podeu seguir la seva homilia a través de la web cope.es o de l'aplicació gratuïta que et pots descarregar al mòbil de la cadena COPE. Nosaltres comencem la programació des de Catalunya.
23: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Com et deia, et parlo ja des de Catalunya. Com sempre, això sí, que és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts darrere a Cope Lleida. Insisteixo que el Papa Lleó XIV el pots seguir a totes les xarxes socials, web i aplicació de la cadena Cope, Cope Punès, i a les xarxes socials com a Cadena Cope o Cope Punès. Allí tindràs en directe les paraules del Papa Lleó XIV i també, evidentment, tot el resum i tota la seva agenda, on està anant. Ja va estar a Madrid, ja va estar a Catalunya i ara està a les Canàries. Bé, són ja les 12:22 minuts, és divendres 12 de juny. Avui, per cert, és el Dia Internacional del Doblatge. Una jornada per retre homenatge a aquelles veus fascinants que ens fan creure que les grans estrelles del cinema parlen el nostre idioma. Com darrerament en quasi tot, el tema està polaritzat. O sigui, no hi ha grisos, o blanc o negre. O estàs a favor o estàs en contra del doblatge. Tu què en penses? Mira, m'agradaria saber-ho per tenir una mostra més gran. Però de cinema, de veus i de com es viu aquesta professió, en parlaré una mica més tard. En parlarem, eh? O sigui, que no marxis, que d'això en parlarem. Perquè aquesta hora la veu que ens interessa escoltar és una altra, de molt autoritzada, perquè mira cap al cel i ens avisa del que ens ve a sobre de manera imminent. I és que estem a les portes de l'estiu i segur que molts de vosaltres heu escoltat o llegit un terme que comença a fer-se un lloc a les previsions meteorològiques globals. Es parla de la tornada imminent del superniño. Què significa exactament aquest fenomen? Com ens pot afectar a casa nostra en ple procés d'escalfament global? Ens espera un estiu de rècords o donarà una treva a les nostres comarques? Mira, però anem a aclarir tots aquests conceptes i anem a mirar el mapa a llarg termini i saludem al Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya. Ramon, què tal? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
5: Ramon, mira, anem al gra. Amb el titular que tant està cridant l'atenció. Els models internacionals apunten que aquest 2026 estem entrant en un episodi del Niño, que els experts ja bategen com a Super Niño, per la rapidesa i la intensitat amb la qual s'estan escalfant les aigües del Pacífic. Explica'ns exactament què és això del Super Niño i si un fenomen que neix tan lluny té una traducció directa o conseqüències clares en el clima de Catalunya i del Mediterrani.
8: Doncs el Niño és un fenomen que forma part d'un sistema més complex que es diu el Niño Oscil·lació del Sur, que bàsicament es tradueix en un escalfament, com bé has dit, de les temperatures de l'aigua superficial del Pacífic equatorial. Però, clar, és un escalfament massiu d'una enorme quantitat d'aigua i això provoca, conseqüentment, també un escalfament global. Per tant, entrem en un episodi amb més energia tant a l'oceà com a l'atmosfera. Mm. I això modifica els patrons, els grans patrons de circulació atmosfèrica i comporta alteracions tant de règim tèrmic com de precipitacions, alteracions importants, especialment en les zones tropicals i en altres zones del planeta, i potser no tant a Europa, com per exemple Austràlia, Sud-amèrica, el sud dels Estats Units, parts d'Àfrica, no tant a Europa, però com en el conjunt del planeta sí que hi ha aquest escalfament, que com també s'ha assenyalat, se suma a l'escalfament global que ja estem tenint des de fa dècades, doncs sí que té o pot tenir uns efectes.
5: Mm-hmm. Ramon, aquí ens n'adonem que, bueno, de l'efecte papallona o de que el planeta, que el veiem grandiós, al final està tot connectat, eh? Vull dir, el que passa a l'altra punta del món amb aquestes magnituds té un efecte a tot arreu.
8: Sí, això és el que tècnicament es coneix com a teleconnexions. Ja sabem que el prefix tele el fem servir per indicar distància, no? Mm. Televisió, telèfon, doncs teleconnexions atmosfèriques. Tenim diferents patrons de teleconnexions. Tenim el Niño com un dels més coneguts, però també tenim l'oscil·lació de l'Atlàntic Nord, conegut com la NAO. Tenim d'altres teleconnexions, però el Niño és una de les més conegudes. Mm-hmm. Abans no hem comentat què vol dir llavors un super Niño.
5: Ah, sí, clar.
8: Vol dir un Niño, és a dir, un escalfament, però especialment significatiu, superant els 2 graus d'escalfament en algunes zones del Pacífic equatorial. Per tant, amb una magnitud més gran de l'habitual.
5: Mirant més a curt i mitjà termini, què és el que ara mateix preocupa la gent que planifica les setmanes vinents? És a dir, l'AEMET ja disposa de models estacionals per aquests mesos de calor, i quines són les previsions per aquest estiu a Catalunya?
8: Doncs sí, ja tenim publicada la pàgina web d'AEMET pels mesos de juny, que ja estem al dia 12, juliol i agost, la predicció estacional tant de temperatura com de precipitació. I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga i inclosa les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids, se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós. Ara bé, també s'espera, d'una manera força clara, que sigui plujós, que a l'estiu vol dir el que ja sabem, doncs més tempestes, xàfecs, aquest tipus d'inestabilitat més típica de l'època estiuenca.
5: Dins d'aquestes previsions, vosaltres podeu preveure també el que és onades de calor, aquells períodes de 2, 3, 4 dies en les que la temperatura puja molt, molt més de l'habitual?
8: Bé, són esperables. Les onades de calor, per una banda, difícilment estan totalment absents en un estiu a Espanya. Difícilment no n'hi ha. Però, a més, amb aquesta predicció d'estar per sobre de la mitjana climatològica, sempre ens referim al període 1991-2020, respecte a aquesta mitjana, doncs sí, són esperables onades de calor. Ara, quan els donaran? Sembla que el juny ja estem a mitjans, no, potser no és el mes més càlid, però juliol i agost esperem que hi hagin algunes onades de calor. Cal veure extensió, intensitat, durada, això no es pot preveure.
5: Ramon, jo és que la calor la porto molt malament. Quin tant percent de probabilitat tenen aquestes previsions hores d'ara?
8: Doncs que estiguem a l'àrea de Catalunya en concret per sobre del normal. Per tant, si l'estiu és calorós, sí, parlar de sobre del normal vol dir molt calorós, tenim més d'un 60% de probabilitat. És bastant clara. I com indico, de la precipitació també és notable. És a dir, potser en aquest sentit pot ser una mica atenuant si tardes d'estiu tenim alguns xàfecs, algunes tempestes, que esperem o desitgem que no siguin especialment virulentes, potser un atenuant d'aquesta calor.
5: Ramon, quan parlem d'aquest tema, la sensació al carrer és que cada any anem a més, que batem rècords gairebé sense adonar-nos-en, però científicament el canvi climàtic i l'augment de temperatures a la nostra zona s'ha d'entendre com un escalfament lineal i progressiu que no s'atura, o hem d'esperar que en els propers anys la tendència es freni o s'estabilitzi en una mena de nova normalitat?
8: No hi ha motiu per pensar això. És a dir, no forçosament un any ha de ser més càlid que l'anterior, no forçosament. Pot tenir aquesta tendència creixent, pot tenir una forma de dent de serra, no? Un any més fresquet, però els següents tornen a pujar, però hi ha una tendència i no hi ha motius per pensar que aquesta tendència es pari, al contrari. És més, ja n'hi ha articles científics que diuen que l'escalfament global, un canvi climàtic en general, s'ha intensificat, s'ha accelerat els darrers anys, i és aquesta realment els registres que estem obtenint, no? A partir del 2000 va haver-hi un canvi, però és que a partir del 2020 estem tenint uns anys molt càlids. Per tant, això és el que tenim.
5: Ramon, aquesta realitat climàtica ens obliga a canviar moltes coses del nostre dia a dia. De fet, d'aquí uns minuts parlem amb una doctora sobre com està afectant la calor extrema a la salut i al rendiment dels alumnes a les aules, un espai on abans gairebé ni es plantejava el debat de la climatització, però que des de l'AEMET, quan veieu que les nits tropicals o les màximes diurnes s'avancen tant el calendari, recordem que aquest any hem tingut un mes d'abril, doncs bastant, sobretot la segona quinzena, bastant superior a la mitjana, i un mes de maig doncs potser no tant, però després del juny doncs tornem a estar molt amunt. Teniu quina percepció teniu, és a dir, de la realitat, l'urbanisme i les nostres infraestructures públiques van molt tard a l'hora d'adaptar-se a la realitat que vosaltres esteu explicant des de fa ja molts anys?
8: Bé, en relació al canvi climàtic hi ha dos maneres d'actuar que són perfectament compatibles i necessàries. Una, que segurament és la més complexa, és la mitigació, que és la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, especialment del CO2. Això és complicat, però s'ha d'intentar amb la transició energètica, amb canvis en els patrons de mobilitat. Són mesures que s'han de prendre, que es prenen, hi ha ciutats, són, bueno, ja sabem el que és les zones de baixes emissions, el que són les superilles, etcètera, etcètera. Però després tenim la segona part que és necessària, que és l'adaptació al que ja tenim i al que ens ve. Llavors, sí, l'adaptació inclou, doncs, evidentment, crear refugis climàtics, no? Doncs, si es prenen aquestes mesures en quant a la refrigeració, doncs els col·legis també es convertiran en refugis climàtics, com poden ser els centres cívics, les biblioteques, els centres d'atenció primària, etc. També enverdir, com diuen els anglesos, fer greening les ciutats, els espais verds. Hi ha una gran diferència entre estar en un carrer asfaltat i ple de tràfic i estar enmig d'un parc, encara que no sigui enorme. Poden haver-hi 2, 3, 4 graus de diferència que ens ajuden a suportar millor aquesta calor. Per tant, jo crec que sí que s'estan prenent mesures, però que s'han de seguir prenent.
5: Clar. Doncs ens quedem amb aquestes previsions i sobretot amb la necessitat d'adaptar el nostre entorn a un clima que ja ha canviat. És a dir, allò de... Potser... No, ja, això ja ha passat, ja ha canviat, les dades ja ho diuen i a més ja les tenim refermades. Ja fa molts anys que això ha canviat. Ramon Pascual, delegat territorial de l'AEMET a Catalunya, com sempre, un plaer de conversar amb tu i gràcies per posar llum a la previsió d'aquest estiu.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
5: Gràcies, Ramon. Doncs deixem enrere el mapa del temps i els grans models meteorològics per aterrar aquesta realitat a la nostra salut, i especialment a la dels més vulnerables, els infants. Ens deia el Ramon que les onades de calor ja no són l'excepció, sinó la norma de cada estiu. I un dels llocs on aquesta realitat es pateix de forma més directa és a l'interior de les escoles, en unes aules que sovint es converteixen en autèntics forns a les portes del mes de juny o abans i tot, perquè fins i tot aquest any la segona quinzena d'abril ha estat especialment calorosa, molt per sobre de la mitjana habitual d'una segona quinzena del mes d'abril. És veritat que el mes de juny doncs hem estat més o menys a l'esperable, però el mes de maig, perdó, però el mes de juny doncs tornem a estar amb temperatures altes. Com afecta aquest estrès tèrmic al rendiment i a la salut dels alumnes? Quins són els llindars de perill? Mira, per parlar-ne i també per saber com protegir els menors ara que s'acosta l'estiu i que passaran més hores a casa, saludem a la doctora Elena Codina. Ella és pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Elena, què tal? Bon dia.
2: Bon dia, moltes gràcies per estar aquí.
5: Escolta, de vegades ens movem per sensacions, però a la salut mediambiental treballeu amb xifres. A partir de quina temperatura interior podem començar a parlar de calor preocupant per a un infant dins d'una classe?
2: És difícil parlar de temperatures concretes, perquè en aquest, el que sabem és que també hem de tenir en compte la humitat. I de fet, ja com s'ha elaborat el que es diu un índex de calor, en què es barreja una miqueta els dos conceptes, perquè es detecta, se sent diferent, no? I és diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Sí. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Sí. I que s'observen efectes negatius en el moviment i com disminueix la concentració, no? Hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no? Més tendència a la irritabilitat, a la somnolència, etc.
5: Clar.
2: Perdó,
5: doctora, l'índex aquest de calor seria el que popularment coneixem com temperatura de xafogó, per exemple, que ja combina la humitat amb la temperatura?
2: Exacte, sí. I llavors cal adequar-ho també en pediatria amb adults, és diferent, perquè Clar. Els nens detecten diferent, tenen una termorregulació diferent que els adults.
5: Clar, sé que no podem donar una xifra exacta, a partir dels 27, si voleu. Això no vol dir que als 26,9 estem bé i als 27,1 estem malament, sinó que és al voltant. Però hi ha una xifra que sí que hem de dir, escolteu, a partir d'aquesta temperatura, millor no estar dins de l'aula.
2: Sí, el que passa que és complicat, perquè quan fem aquestes recomanacions no hem de perdre de vista, no?, quina funció també tenen les escoles en quant a funció social, no?, i nens que tampoc estarien en millors condicions a la casa. Llavors, sí que a nivell de salut, mirant només salut, aïllat de tot el terme social, a partir dels 30 l'ambient és inadequat per l'aprenentatge. Ja. I a partir d'aquí pot ser un risc per la salut.
5: No ho deia per no anar a l'escola, sinó per traslladar l'aula, jo què sé. Sí. És molt difícil això, perquè hi ha moltes escoles que ho tenen difícil, però les escoles que sí que tenen, jo què sé, una agrupació d'arbres al pati, doncs anar-te'n a sota d'arbres grans, em refereixo, potser, i que corri una mica l'aire, potser és més saludable que no quedar-te tancat dins de classe.
2: Exacte. De fet, una de les propostes que diem des de la Societat Catalana de Pediatria i des de Pediatria i d'altres entitats és apostar per la naturalització dels espais, dels entorns escolars i alhora adaptar, o sigui, com dues polítiques, no?, que aquesta naturalització ajudi a mitigar les temperatures, no?, creant ombres, creant corrents d'aire, no?, i això que dèiem, no?, crear espais potser de joc d'aigua, i que potser adaptar aquestes classes a l'exterior podria ser una mesura en alguns casos fins i tot de mitigació i d'adaptació.
5: Doctora, ens ho avançaves abans, però sabem que els nens i nenes regulen pitjor la temperatura que els adults. Què li passa exactament al cos i al cervell d'un alumne de primària o d'infantil quan passa massa hores per sobre dels 28 o fins i tot fregant els 30 graus dins d'una aula?
2: Clar, el que dèiem, no? Els nens tenen aquest sistema termoregulador encara immadur, tenen el que se'n diu una taxa metabòlica, són com calderes, no?, corporals, aquest, tots ho sabem, no?, produeixen més calor per quilo de pes, no?, i alhora a vegades no suen menys, per tant no tenen aquestes. És com que es calenta molt ràpid, sí, i els hi costa refredar-se, no? Llavors, hi ha l'afectació més a nivell de salut sistèmica, no?, de símptomes que poden ser lleus, com rampes, síncopes, esgotament, mal de cap, etc. Però que això no és un... pot anar més, no?, i pot acabar amb un cop de calor, amb febre alta, que no, que a vegades fins i tot no hi ha suor física, no?, i alteracions de consciència, no?, a nivell de físic general. Llavors, en aprenentatge, el que s'ha vist és que el fet de mantenir-se, no?, de manera regular a altes temperatures acaba afectant les capacitats cognitives, que es diuen. Llavors, això es veu, doncs, en dificultats d'aprenentatge, en disminució de la memòria, menys rendiment, i té un efecte a llarg termini acumulatiu, no? I aquí és on el problema, doncs, clar, acaben afectant aquell alumnat que no té capacitat de tenir una temperatura òptima, doncs, a la llarga, no?, es veu més perjudicada que aquells alumnats que sí que poden tenir unes condicions més còmodes, no?
5: Estava pensant ara en el calendari escolar. És veritat que ara estem parlant dels més petits, i això no ho pateixen tant, però és que just en aquestes dates hi ha els exàmens finals, hi ha aquestes històries, eh? Vull dir que és que... són temes que hauríem de parar cura. Hi ha gent que s'ho juga tot amb un examen final, amb una nota, i... Caram, si el tema de temperatura ha de ser contraproduent, doncs ho hauríem de tenir en compte. Hi ha molts instituts i escoles que, davant de la negativa de poder climatitzar les aules, diu, escolta, anem a col·locar un ventilador de sostre, un ventilador de peu. Això fins a quin punt és una solució, i a partir de quan pot ser contraproduent? Perquè al final és remenar aire calent.
2: No, sí que s'ha vist que el fet de mobilitzar, sí que, no recordo exactament, en l'informe que vam donar suport a la Fundació Bofill està tot escrit, si no recordo malament, pot disminuir la sensació d'un parell de graus, no? I al final és com una sensació més còmoda. Això és una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat, però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat, i en canvi les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara, no? I en que deia, en relació a les proves d'exàmens, per exemple, tenim dades d'estudis que diuen que per cada grau que descens la temperatura entre 20 i 25 graus, s'incrementa un 10% les respostes correctes en matemàtiques.
5: Caram!
2: o per cada grau d'increment els resultats escolars cauen un 0,4%. Vull dir que hi ha gent que s'ha dedicat a mirar això i el que es veu és, òbviament, no, que això té un efecte en la, en el, en neurodesenvolupament, en neurofuncionament, no? I que això, òbviament, no, i a la llarga, fins i tot això, si ho miréssim a nivell epidemiològic de població, pot acabar caient el QI del país, no? I, vull dir, que té un impacte molt important, i no només per números, perquè no és això que estem parlant, eh? Però que té un impacte molt important en la capacitat d'aprenentatge, i és un dret que els nostres infants tenen de tenir totes les possibilitats que estiguin al seu abast per desenvolupar-se en la seva màxima capacitat. I això és algo que no podem. Tenim la responsabilitat de fer-hi front.
5: Doctora, els mestres a les aules que han de tenir cura quan arriba ara els cops de calor o les temperatures altes de manera sostinguda, que per evitar ensurts o cops de calor, què s'han de fixar, què han de fer?
2: Sí, em sap greu de carregar encara més tasques, no?
5: Sí, no, tens raó.
2: Però és veritat que sí, que jo crec que també per ells, no? Perquè al final també s'estimen, no?, aquests alumnes i volen que tots estiguin bé. Sí que hi ha petites, no, es poden fer coses a nivell escolar, no?, com de nit, si es pot, per temes de seguretat a vegades és difícil, no?, però ventilar, si es pot durant la nit les aules o durant la primera hora, no?, quan encara passa l'aire, si hi ha gent que va abans a l'escola, doncs ventilació creuada, que es ventilin, tancar les finestres, les persianes allà on toca la insolació directa, no? Oferir aigua d'una manera més freqüent que de normal, perquè els infants no tenen aquesta sensació de set tan clara com els adults, i quan tenen set és que ja anem tard. I sí que en els espais exteriors tenia que els nens tinguin accés a fons, que a vegades sembla mentida, però hi ha escoles que no hi ha aquesta facilitat, no? Doncs que facilitar això, recordar que s'ha d'oferir aigua, les ombres, sigui una ventilació creuada, bueno, hi ha estratègies, no? Sí. O ficar petites pèrgoles a vegades a l'exterior o tantals, que això a vegades entre AFES i escoles es poden aconseguir aquests recursos.
5: El tema de beure aigua, ara estava pensant, ha començat el Mundial de Futbol, que ja sabeu que s'està jugant a Mèxic, Estats Units i Canadà, i han instaurat l'obligatorietat de fer pausa d'hidratació fixa, independentment del clima que hi hagi, perquè fins ara es feia quan hi havia un llindar de temperatura, però aquest any el Mundial, per evitar ensurts, escolta, cada minut 30 de les dues parts es farà una pausa d'hidratació. Com bé deies, els nens quan tenen set és que ja tenen un grau de deshidratació, oi? Llavors, escolta, implementar la pausa d'hidratació a les aules tampoc seria una mala idea.
2: Exacte, sí, totalment. I que moltes coses ja ho fan, de manera així faltada, però ara a l'estiu potser encara més freqüència.
5: Doctora, aprofito que estic parlant amb tu i per marxar un moment de les aules, perquè tenim les vacances a tocar i a l'estiu doncs hi ha molta canalla que passa moltes hores dins de casa, i és veritat que hi ha cases, hi ha pisos que sí que estan climatitzats, però d'altres que no, per desgràcia, no? Hi ha molts pares i mares que noten que doncs que els seus fills i filles estan més irascibles, que estan més ploraners, o que els costa més dormir quan les nits són tropicals, que també és una dada que no hem de perdre de vista, no? Té una explicació biològica, no? Suposo aquesta relació directa entre l'alta temperatura i el comportament fora de les aules, a casa, vull dir.
2: Sí, totalment. De fet, la irritabilitat també és un dels factors que es detecta a les aules quan hi ha aquesta temperatura, perquè de fet és un disconfort. I els infants, quan més petits són, no saben explicar per què estan malament o per què els senten malament, no? Llavors el que fan és manifestar-ho com poden, doncs, no? Trobant-se malament, movent-se més, i això és la manifestació, que per això els infants són diferents, perquè no tenen la mateixa capacitat de reconèixer que s'estan trobant malament perquè hi ha un disconfort.
5: Clar.
2: I llavors, això que comentaves és el que se'n diu estrès tèrmic. Llavors, aquells nens que no tenen, aquells infants que no tenen la capacitat de baixar temperatura ni a l'escola ni a casa, els efectes en la seva salut són majors, perquè estan constantment amb aquest estrès tèrmic. Però això és important que els municipis optin també per tenir refugis climàtics que siguin reals.
5: Clar.
2: No val només posar hores d'un museu unes hores, no, han de ser reals, no? Una biblioteca que augmenti els seus horaris a l'estiu, museus, no?, adaptats als infants. Vull dir, hem de tenir aquesta visió de social de que aquests infants, perquè si no els casals, moltes escoles a l'estiu acaben sent casals també, llavors anem per retuar, no?, les temperatures altes també als casals, no?
5: Més enllà de la hidratació regular, que ja n'hem parlat, quins detalls passen per alt a casa o quan sortim de casa, amb els petits de casa, quan anem a la platja, per exemple. Però clar, com que anem a la platja ens pensem que ja està tot solucionat. Què ens hem de fixar per protegir els menors? No dic ja de la radiació solar, que això crec que ho tenim ja tots ben après, que és la crema solar, però com hem de protegir els menors quan estem fora de casa?
2: Doncs en principal seria evitar les hores de més insolació, però ja no només per la radiació, sinó perquè és les hores en què si vas a la platja estàs exposat directament a la calor. Doncs intentar evitar les hores que cada vegada dic que s'eixamplen més, no? Sempre serien de 12 a 4, però jo ampliaria de 11 a 5, gairebé, perquè realment... intentar buscar espais exteriors ombrívols, si pot ser al costat d'un riu o d'un parc, no? Més naturalitzat, millor que anar a plena platja, no? I intentar evitar aquestes hores de més exposició. Sempre tenir present també la protecció física, ja sigui amb gorres o amb roba, no? Que no cal tampoc sempre evitar crema, que la crema solar òbviament és recomanable, però pensar també en aquestes estratègies, no? De portar sortir de casa sempre amb la gorra, fer exemple també als adults, sí, perquè també ens hem de protegir, i aquesta protecció de física de samarretes o de cotó mateix, no cal entrar, no? Però tenir la protecció física també molt present i evitar doncs aquestes hores i buscar aquests refugis que tenim de natura, que potser són més frescos, no? I ens permet també sortir a l'exterior, perquè si no a l'interior no ens podem passar tot l'estiu tancats a casa, no? Els infants tampoc.
5: Clar. Doncs ens quedem amb aquests consells i sobretot amb aquest avís que la calor a les aules no és un problema de comoditat, sinó una qüestió de salut pública. Doctora Elena Codina, pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, un plaer que hagués pogut estar avui amb nosaltres.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Gràcies, doctora, que tinguis bon estiu, ja que parlem d'estiu i ja que parlem de temperatures. Mira, tinc a la Yolanda Canales, que està a l'estudi de COPE, als estudis de COPE Barcelona, però la temperatura segur que està més controlada. Yolanda, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia. Sí, mira, està a 23 graus i mig, 24.
5: Oh, caram, escolta, està, bona està temperatura.
0: Sí, està molt bé.
5: Mira, et vaig a preguntar dades. A quina temperatura estem a les principals capitals de província de Catalunya?
0: Doncs mira, 24 graus a Barcelona, 25 a Tarragona i a Lleida, 27 a Girona, no m'ho estic inventant, són dades del Meteocat, que els nostres oients poden anar al Meteocat i comprovar que efectivament aquestes són les temperatures.
5: I ara resulta que ha aparegut una web que ens diu... Perquè clar, tothom vas al Meteocat i sí, trobes la temperatura de Lleida, de Tarragona, de Barcelona i de Girona. Però i dins de les aules? Perquè sempre en parlem, però i quina temperatura hi ha realment dins de les aules? Doncs hem trobat una plana web, Yolanda, que hi ha la temperatura a temps real de moltes aules de moltes escoles de Catalunya.
0: Sí, es diu aulescacremen.cat. Efectivament hi ha un mapa on s'indiquen les temperatures dels centres o que registren en determinats indrets dels centres. Hem escollit alguns a l'atzar, per exemple, a Barcelona. Barcelona, a l'Institut Pere Fondevila o Ernest Lluch, ara tenen uns 30 graus. A l'Institut Montgròs de Sant Pere de Ribes, 34,5. A l'Institut d'Artosa, Tortosa, 31,5. O a l'Institut Camp Clar de Tarragona, 30. Si anem a Lleida, a l'Institut La Mitjana, 31. I ens faltaria Girona, a l'Escola Santa Eugènia, estan a 31 graus. En definitiva, fan fins i tot més calor dintre de les aules que no pas la temperatura, no?, que hi ha hores ara a Lleida, a Tarragona, a Girona... O a Barcelona, o a la pròpia Barcelona.
5: És increïble. Escolta, les famílies què diuen?
0: Home, doncs, evidentment que s'han de prendre solucions estructurals i fins i tot algunes plantegen, com en el cas de l'Institut Montserrat Roig, marxar, que els alumnes puguin marxar a casa si se supera aquest llindar, com ens explicava la Neus Royo.
9: És després de la pandèmia, l'AFA va portar uns ventiladors, no eren suficients, crec que el consorci va instal·lar-la en uns altres, però realment fa molta calor i no permeten seguir atentament o correctament les classes. Mm-hmm. I som afortunats, que tenim aquests ventiladors i no ens hauríem de queixar, però no són condicions.
0: Clar, uns ventiladors, quan potser estàs a 35 graus,
5: no.
0: Doncs no en fan prou, I tu imagina't a un institut amb adolescents que...
5: Sí.
0: Ens podem fer la idea,
5: oi? Sí, correcte. A part de la calor, hi ha d'altres històries.
0: Efectivament.
5: Hi ha d'altres històries. És veritat, la doctora ens acaba d'explicar que hi ha uns estudis que corroboren que l'augment de temperatura empitjora el rendiment escolar i que, en canvi, posar les aules a bona temperatura doncs milloren aquest rendiment. Això ja està comprovat i és justament la paradoxa de que estem als exàmens finals, que estem a la selectivitat i que justament es va acabar ahir i que ho fem amb aquestes temperatures. En fi, Iolanda Canales, escolta, en 10 minuts arribem a la una. Com vas de gana?
0: Home, doncs ja comença aquí a sonar la panxa, eh? Ja comença.
5: Doncs mira, si tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona, entonces tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están a prop nostre, calle Diputación 239.
4: Herrera a COPE.
6: COPE, Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
7: Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad es una ley que está salvando a personas y dándoles efectivamente eso, una segunda oportunidad. La ley es clara, es una ley que te permite dejar tus deudas atrás y empezar desde cero. En Área Jurídica Global son especialistas en ley de segunda oportunidad y si tienes algún problema con esto, ellos te van a orientar, te van a decir por qué camino tienes que seguir, si se te puede aplicar, si no se te puede aplicar. Y tenemos por aquí con nosotros a Javier López, de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido.
21: Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con vosotros y de explicar a todo el mundo esta ley, como muy bien dices, ley de segunda oportunidad que cancela hasta el 100% de deudas sin tener que pagarlas.
7: Y Ariana López, ¿cómo estás? Bienvenida.
23: Hola a todos, muchas gracias por invitarme.
7: Bien, empecemos. ¿Quién se puede acoger a la ley de segunda oportunidad?
21: Pues el 99% de personas que nos llaman. Personas que tengan deudas, que se demuestre que no pueden pagarlas, que no tengan antecedentes penales por delitos socioeconómicos y que no hayan entrado en ley en los últimos 5 años, porque se tiene que repetir cada 5 años como máximo. 90% de personas o 90%+ de personas que nos llaman.
23: De hecho, esto es cierto, 90%+ de personas. El otro día una clienta se puso en contacto con nosotros porque hicimos una publicidad, bueno, en nuestras redes sociales vamos subiendo obviamente pues reels.
7: Tú eres abogada
23: demás,
7: Spain.
23: ¿No? Eso
7: tú
23: es.
7: Tú eres abogada Spain.
23: Pues
7: si
23: abogada...
7: la buscáis en redes, es abogada Spain, que explica cosas muy interesantes también, hay que decirlo, ¿eh?
23: Pues justamente el otro día comentábamos que Donald Trump, por ejemplo, ¿no?, que es una persona multimillonaria, se ha acogido a esta ley de segunda oportunidad, obviamente en Estados Unidos.
21: Sí. Hace años.
23: Hace años, además en varias ocasiones. Bueno, esta señora tenía una de sus trabajadoras de baja y tenía que pagar pues la parte correspondiente de la baja y un sueldo nuevo. Pues eso hacía que ya no le quedara el mismo dinero a fin de mes y que por lo tanto pues le dificultara todos sus pagos. Pues ha entrado en ley de segunda oportunidad. Y no pasa nada.
21: Muchas las posibilidades, como digo, hay que quitar ese miedo porque la ley es muy estricta y muy clara. Tiene que demostrarse buena fe, pero bueno, nosotros la buena fe se predispone. Nos tienen que demostrar que hemos hecho algo adrede. Hombre, un señor que gana 1 millón de euros y dice, pues mañana digo que los pierdo y cancelo todo, pues hombre, de un mes para otro 1 millón de euros no se pierden.
7: No se pierden tan fácilmente, ¿no?
21: Pero, por ejemplo, un abuelo que avaló a su nieto para la compra de una vivienda.
7: Sí.
21: Ahora el nieto no puede pagar la hipoteca y le reclaman al pobre abuelo, que está cobrando una pensión de casi 2.000 euros, pero de golpe le reclaman 200.000 euros del aval. ¿Tiene 200.000 euros en la cuenta el abuelo? No, pues está en quiebra. Ley segunda oportunidad y le cancelamos el 100% del aval.
7: Área Jurídica Global, como estaban aquí explicándonos Javier y Ariana López, son especialistas en el tema. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, areajuridicaglobal.com, y el teléfono 990-77-50, 990-77-50.
21: Decía, importante destacar que llevamos más de 10.000 personas que han entrado en ley y han cancelado sus deudas. Somos el primer despacho que hizo la primera ley de segunda oportunidad en España. Tenemos oficinas en toda España y pueden confiar plenamente porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Somos los pioneros de esta ley en España.
7: 990-77-50. Javier, Ariana López, muchísimas gracias.
23: A vosotros.
21: Gracias.
4: Herrera a COPE.
6: COPE, Cataluña y Andorra.
4: Estás informat.
24: COPE, Cataluña y Andorra.
25: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
10: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
11: ¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
12: ¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
10: La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
12: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
13: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
14: Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
24: De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
26: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
27: ¡Claro que sí!
26: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
28: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
26: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
29: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
26: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
30: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
26: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
4: Herrera a COPE.
6: COPE Cataluña y Andorra.
4: Estàs informat.
5: Bé, doncs anem a parlar de la salut cardiovascular, que és importantíssima. I la calor, l'excessiva calor no ajuda tampoc, eh? Yo te hablaré de INSCOR, que es el centro líder en cardiología y rehabilitación cardíaca en Cataluña, donde cuidamos tu corazón realizando consultas cardiológicas y todos los estudios necesarios, que esto es importante, ¿eh? Todos los estudios necesarios. Ofrecemos atención rápida y programamos tu visita para cuando tú lo necesites. Eso también es importantísima. Cuando necesites, tendrás tu visita. Llámanos 93 425 19 62. Estamos en la calle Folguerolas, en Barcelona.
24: El Papa en España.
13: Estás escuchando la programación especial de COPE.
24: Y desde la una, Mediodía COPE con Pilar García de la Granja te cuenta las últimas horas de León 14 en nuestro país.
31: Amad a vuestro enemigo.
32: Quien lucha sin descanso, triunfa.
33: De atleta olímpico,
32: continúa viviendo lo mejor que puedas.
33: A prisionero de guerra. Una vida llevada al límite.
34: Vamos a morir.
33: Y una voluntad imposible de romper. Invencible. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
35: Tiri, tiri, tiri.
17: En Herrera, en COPE, se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
18: Y con la fórmula coche casa de línea directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además, tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
17: ¡Ojo al dato!
18: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
36: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. Entienda con tu tarjeta.

0: tenir aquestes eines d'interpretació, sí.
1: Ariadna, parlarem de molts tòpics avui ja. Sovint es diu que el doblatge esborra el treball de l'actor original o l'actriu original. Com es gestiona l'ego professional quan la teva feina consisteix precisament a posar-te a l'ombra d'una altra estrella i fer que la seva actuació funcioni en el nostre idioma?
0: Home, estàs col·laborant en que aquella programa audiovisual o aquella pel·lícula estigui a l'alçada de l'actriu que estàs interpretant. O sigui, sempre s'ha dit que quan hi ha una bona actriu, quan estàs doblant una bona actriu, és molt fàcil perquè et dona tantes eines i et dona tantes coses bones per poder fer un bon doblatge que és una meravella. Llavors, l'ego, sí, és clar, evidentment jo com a actriu també d'imatge, sí que em dona aquest puntet de, ai, i si estigués jo allà, no? Sí. Com aquesta creu que estic doblant. Però estic col·laborant amb ella. També és una part molt bonica del meu ofici. I a més que una cosa no treu l'altra. Jo puc fer imatge, puc fer teatre i també puc fer doblatge, com moltes de les meves companyes i companys. Ho toquem tot una mica, per sort. També pots guanyar-te també la vida com a actriu tocant diferents disciplines, no?
1: Clar. Escolta, els detractors de la vostra professió argumenten, entre d'altres coses, que es perden els matisos i l'essència de la interpretació genuïna. Què li diries a l'espectador que pensa que un personatge doblat és, en el fons, podríem dir, un personatge falsificat?
0: En el cinema, en l'audiovisual, no ens enganyem. Tot és fals. Tot està falsificat. No ens podem enganyar. Això sí. Una de les coses que estic d'acord és que jo defenso la versió original sempre i quan entenguis l'idioma original. Si tu l'entens parlat, si entens l'anglès, per exemple, com la majoria de gent jove ara avui en dia, que entén l'anglès i defensa la versió original, evidentment jo també estic d'acord. A mi, per favor, no em posis una pel·lícula, per exemple, doblada a Argentina. Si entenc el castellà, per què me l'has de doblar? No. A mi m'encanta la versió original. Ara, el doblatge està per poder... fa una feina de traducció, o sigui, és perquè tu entenguis l'original. Fixa't en els animes que hi ha i que tenen tant d'èxit, els animes de l'original són en japonès.
1: Clar.
0: O sigui, hauries d'estar llegint constantment el que diuen, perquè el japonès, no tothom entén el japonès d'una manera escoltada així, no? El japonès, o qui diu el rus, o qui diu el txec, o qui diu el finlandès. Hi ha idiomes que, si no els entens, el doblatge ajuda molt. I, a més, hi ha una part de la societat que necessita el doblatge. Hi ha nens petitons que encara no llegeixen o no llegeixen amb la velocitat que poden llegir amb els subtítols, que els hi va molt bé sentir un programa doblat, la gent gran, que tampoc pot llegir, o la gent que té dificultats en la lectura, o els invidents, per exemple.
1: Clar,
0: quan hi ha un bon doblatge, jo el defenso 100%.
1: Clar, bé, que aquí podríem dividir entre versió original o versió original subtitulada.
0: Exacte.
1: És a dir, quan tu entens perfectament l'idioma, ho pots veure i escoltar en aquell idioma. Sí. Jo sempre he dit que a mi la versió original subtitulada, ho sento, és a dir, quan els detractors del doblatge et diuen és que perds un matís de la veu de l'artista, si tu has d'estar llegint, et perds tota la imatge.
0: Exacte, tota.
1: I clar, per mi és que t'estàs perdent el 50% de l'obra ja directament.
0: Evidentment. És veritat que perquè realment sigui maco el disfrutar d'una pel·lícula, és que el doblatge sigui de qualitat.
1: Clar.
0: Aquesta és la història, que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge dius, ostres, quina llàstima, perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però quan és un bon doblatge, escolta, jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses i em passo tota la pel·lícula llegint.
1: Uh-huh. Ariadna, escolta, interpretar un plor, un crit de terror o un atac de riure sincronitzant exactament els moviments dels llavis d'una persona a la pantalla sembla que gairebé impossible, és mil·limètric tal com ho feu. Què és més exigent quan estàs a la sala de gravació? La part tècnica de la sincronització o la part purament artística de transmetre la emoció?
0: Les dues són molt importants, però sí que és veritat que avui en dia la part tècnica ha evolucionat molt i t'ajuda molt a la sincronia, cosa que a la interpretació només ho pot fer l'actor. Llavors, si tu fas una bona interpretació en un crit o en una frase o en un take i queda una mica fora de boca, tècnicament te la poden recol·locar. Uh-huh. Saps? Però l'actor, evidentment, ha de transmetre les emocions que dona l'original, això uh-huh. sobretot.
1: Amb el boom de les plataformes de videodemanda, els terminis de lliurament s'han escurçat i avui en dia, jo no sé exactament per què la societat, correm molt i avancem poc. Tenim una obsessió per la immediatesa que ho acaba movent tot. Es pot mantenir la qualitat artística i la dignitat de la llengua quan s'ha de doblar a correcuita per una estrena global?
0: Home, passa factura, evidentment. Les presses no és el mateix que quan tens temps i pots veure bé el take és l'escena, no?, que dobles en aquell moment, te la pots passar en versió original diverses vegades. Quan hi ha pressa, ja et dic, passa factura. El que passa que quan ets un bon professional i tens molts anys d'experiència, ho salvem molt bé, també. Clar. Això també t'ho haig de dir. Però, evidentment, quan el doblatge es fa artesanalment i es fa amb temps, és molt millor per tots.
1: Uh-huh. Ariadna, escolta, com vas caure el món de ser actriu de doblatge?
0: Doncs mira, jo des de molt joveneta volia ser actriu perquè jo vinc d'una família d'actors, la meva mare també és actriu de doblatge i d'imatge, que es diu Carme Capdet, i vaig començar molt joveneta, de seguida vaig estudiar interpretació, als 19-20 anys ja vaig entrar en una escola de doblatge que van obrir, i vaig fer els 2 anys de classes i de seguida vaig entrar. Vaig entrar per vocació i també perquè la família doncs estava
1: bueno, amb mi. Ho havies viscut a casa també. Recordes el teu primer doblatge que no sigui allò... Escolta, només en necessitem per una frase. El teu primer doblatge ja que diguis aquest va ser el meu primer, el recordes?
0: Sí, el que passa que és una pel·lícula. Jo vaig fer un nen protagonista que em va quedar moníssim. Deuria tenir jo uns 19-20 anys. I era en castellà i, com es deia la pel·lícula, el

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat. Cada vez que te
2: busco te vas. Doncs apa, que ens acostem una mica més a dos quarts de dues des del migdia a COPE Catalunya i Andorra. Mira, és moment, de vegades ens avorreix això i és veritat, eh? Depèn de com t'ho presenten. Però és important el tema econòmic, l'evolució, veure les tendències. I això és el que Foment ha publicat avui. I ho ha seguit el Pol Matavacas. Pol, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, què tal? Molt bé.
2: O sigui, has estat immers en xifres, en tendències. Què ens han explicat des de Foment?
3: Doncs mira, Foment ha fet un informe aquest mes de juny en referència a la productivitat, sobretot. Aquest informe parla de correcció parcial d'una de les debilitats estructurals de Catalunya, de la taxa d'atur. Gràcies a la capacitat de creació d'ocupació, Catalunya i Espanya han aconseguit encarrilar la solució a aquest problema, tot i que el mateix informe anuncia que la creació d'ocupació no és la solució a tots els problemes, ja que també fa falta augmentar de manera continuada el valor afegit generat per cada treballador. Aquest segon punt serà el gran repte de Catalunya la pròxima dècada i també a Espanya. Així n'explicava la importància el director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo.
4: I crear més valor afegit significa, òbviament, treballar per la productivitat. Per què? Perquè la productivitat és la base de la prosperitat. Ningú pensi que és pròsper si no té productivitat. Que ningú esperi que això, els salaris o l'estat del benestar, es pugui finançar mitjançant lleis o polítiques. Òbviament, aquestes es necessiten, però la base que la permet fer possible és bàsicament aquests elements de productivitat.
3: Bàsicament, pel que fa a la prosperitat, aquesta va lligada a la productivitat. Dues paraules molt semblants, però termes diferents. Les diferències econòmiques que s'observen entre països europeus es basen en anys d'acumulació de capital, innovació, coneixement, capacitat exportadora i, sobretot, en la productivitat, aquest element central de l'informe. Tot això ha portat aquests països que tenen més riquesa econòmica actualment a tenir més capacitat per invertir en innovació, atreure talent, desenvolupar empreses competitives i generar més oportunitats als seus ciutadans. També explica que la productivitat serà clau de cara a afrontar reptes com l'envelliment demogràfic, la transformació digital i la irrupció de la intel·ligència artificial. De fet, l'informe presenta una relació estreta que és directament proporcional. Els països amb nivells de productivitat més elevats són els països que tenen uns salaris mitjans també més elevats. I la importància dels salaris alts l'explicava Salvador Guillermo.
4: Augmentar salaris sense productivitat, això és un recorregut que es pot fer a molt curt termini, amb un cost a càrrec dels marges empresarials, però que, òbviament, això també significaria que el nivell d'inversió, si els marges cauen, seran més baixos. I, per tant, dificultarà aquest procés d'innovació, d'inversió i, per tant, en definitiva, de millorar la productivitat. Per tant, si s'apreta massa amb el curt termini, també tindrà efectes amb el llarg termini.

0: Pol, després de totes les xifres, després de totes les explicacions, al final, quina conclusió n'extraiem?
1: Doncs mira, bàsicament, juntament amb donar

0: dues migdia de Cope, Catalunya i Andorra. Portes del cap de setmana, divendres 12 de juny del 2026. Això vol dir que tot seguit buscarem la informació de serveis. Hem de saber quin temps farà. N'hem parlat avui al començament de les temperatures, de les altes temperatures, però és veritat que quan ve el cap de setmana volem que faci bon temps. De vegades es passa això, de la calor, però volem que faci bon temps i també volem saber com està la xarxa viària catalana per si ens hem de moure. Per tant, busquem aquesta previsió meteorològica perquè ens plantem a les portes d'aquest cap de setmana, i és un cap de setmana d'estiu, d'estiu total, si vols, d'aquells que conviden a buscar l'ombra a la platja o la piscina. Si tens plans a l'aire lliure, pots estar tranquil perquè el temps acompanyarà, tot i que s'haurà de preparar la, vaja, la cantimplora, si vols, i crema solar. La calor va a més. El dissabte començarà amb un sol radiant a tot arreu. Serà un matí magnífic, ideal per aprofitar-lo des de ben d'hora. A mesura que avanci la tarda, començaran a créixer algunes nuvolades típiques de muntanya al Pirineu i cap a les comarques de Girona, i a darrera hora creuaran alguns núvols prims de sud a nord, però tot plegat serà pura decoració. No obriu el paraigua perquè no plourà enlloc, si a cas, per lliurar-te del sol. Sals i prims que intervoliran el cel a estones. De totes maneres, la temperatura amunt. A Ponent, per exemple, s'arribarà a 36 graus. Ara, la novetat principal de diumenge serà al Pirineu, especialment a la banda més al nord. Allà les nuvolades de tarda agafaran embranzida i acabaran descarregant ruixats que localment podrien anar acompanyats de tempesta. Per tant, ja veus que un cap de setmana força, vaja, de llibre, de guió, si vols, de gaudir d'estiu amb calor a l'interior i només amb l'encesa d'un petit avís a la tarda si esteu al Pirineu. Vinga, que busquem l'estat de la xarxa viària, a veure com estan les carreteres. Xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, portes del cap de setmana. Roger Sarra, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com estàs? Doncs repassem aquesta xarxa viària perquè tenim alguns problemes. Per exemple, ha començat el Gran Premi de Fórmula 1 de circuit de Montmeló. Això fa que tinguem les vies properes d'aquest circuit, la veritat és que força carregades. És el cas de l'autopista AP7, amb aturades d'uns 4 quilòmetres entre Mollet i Parets del Vallès en sentit nord, sobretot per enllaçar amb la C-17. Això a l'autopista AP7. Anem cap a aquesta C-17, on també hi ha retencions. Un parell de quilòmetres també a Parets del Vallès, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa. I també la C-35 es veu afectada, molt carregada, 2-3 quilòmetres entre Granollers, Parets, també en totes dues direccions. En fi, que les vies més properes al circuit, doncs, evidentment, a aquesta hora van un pèl carregadetes. Parlem d'un parell d'incidències. Teníem un accident a l'autovia 2, a Riudellots de la Selva, en sentit sud. En principi ja resolt, queden aturades d'un puntuals d'un quilòmetre que haurien d'anar desapareixent. I ara, si acabo, amb un darrer accident, Nacional 260, a Montferrer i Castellbó. Aquí s'hi dona pas alternatiu, per tant, molta prudència en aquest tram de la Nacional 260. Així ja està ara mateix aquesta xarxa viària catalana.
0: I tant que sí, prudència sempre. Roger, bon cap de setmana, gràcies.
1: Igualment, a reveure.
0: Vinga, que parlem d'esports, i ho fem amb l'Albert Díez. Albert, què tal, bon dia?
2: Molt bé, Ricard, com estàs? Bon dia a tothom.
0: Escolta, has dormit d'una tirada aquesta nit o et vas posar al despertador o ni tan sols ja vas anar a dormir i tu no et perdràs ni un partit d'aquest Mundial?
2: No, mira, ahir tenien el debat, el tiempo de juego, de si hi ha algun ésser humà, alguna persona capaç de veure els, crec que són 104 partits del Mundial. En directe, és a dir, veure'ls tots, jo crec que és inviable. És a dir, una cosa és que diguis, mira, em veig aquests en directe, després em gravo els altres, els accelero una mica, perquè al final el dia et dona pel que et dona.
0: Sí, sí, sí.
2: Home, depèn de l'edat. Potser gent més jove, estudiants, que més amb la destensió d'acabar la temporada es posen a veure el Mundial, però els 104 partits del Mundial, vaja, ni Jorge Martínez, que és el nostre tècnic, que són prioritza molts, els partits del Múrcia i després els del Mundial, combinats amb els del Girona, però ni ell té aquesta capacitat de veure els 104 partits del Mundial. És una bogeria. No, jo aquesta nit he dormit, amb tot el carinyo del món. I és tant. A dir, un Mèxic-Sud-Àfrica em genera interès. És que són 48 seleccions. No, partits són, a Corea de... No, no, no.
0: Són massa. No. Albert, tenim esports Cope a partir de 2:15.

0: Però de què parlem?
1: Doncs mira, hem de parlar de moltes coses, entre d'altres del Mercato, que saps que entre temporades, sí. I tot i que tinguem el Mundial de futbol a sobre, el mercat d'entrada i sortida de jugadors mana molt. Saps que s'està parlant a Madrid de Bernardo Silva, el volia el Barça, sembla que ho tenia fet l'Atlètic de Madrid, ara sembla que acaba signant amb el conjunt, nou conjunt de José Mourinho. Hi ha fitxatge al Girona, que no té entrenador, però té el primer fitxatge de cara a la nova temporada. Oleksandr Pichur, que és un ucraïnès, saps que aquest mercat l'ha treballat i l'està treballant molt i molt bé al Girona, va arribar a Sigankov, va arribar al Pichichi de la Lliga 23-24, Artem Dobvik. Doncs atenció a aquest davanter, que ve del futbol hongarès, que té 21 anys, que signa fins al 2031 i que fa 2-0-4 d'alçada. 2-0-4. I fitxa pel Girona de futbol, eh?
0: Ah, de futbol, no, de bàsquet.
1: No, sí, va a Montilivi, no a Fontejau. A més, ha costat entre 600.000 i 700.000 euros. O sigui que el marge, el risc és poc i el gran marge de benefici, a poc que les coses funcionin, doncs li pot anar molt bé. Saps que venim de semifinals de la Lliga Endesa. El Barça té el primer matchball demà a Tenerife, després de guanyar el conjunt canari 97-89, i avui buscarà empatar la semifinal al millor de 5, la penya a partir de les 9 al Roig Arena davant el València, que va guanyar la pròrroga al primer partit 118-117. T'explicaven des de el Servei Català del Trànsit que ja ha començat l'activitat a Montmeló, circuit Barcelona-Catalunya, amb aquests entrenaments lliures, els primers del Gran Premi de Fórmula 1.
0: Molt bé. Doncs tot això i més a partir de 3:45 de la tarda, Esports Cope. Albert, una abraçada.
1: A tu, Ricard, que vagi molt bé el programa. Gràcies.
0: Bé, d'aquí uns moments parlem d'animals de companyia, ho farem des d'Anadon Veterinaris i ho farem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, al migdia de COPE Catalunya i Andorra.
2: Escuchas Mediodía COPE.
3: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
4: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
5: Houston, tenemos un problema.
4: Un sabroz.
6: ¡Soy el rey del mundo!
4: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
7: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
10: Hay casas a las que no cuesta volver. Vuelves a la terraza donde las cenas se alargan un poco más. Volver a abrir un armario y encontrar los juegos de mesa de cuando eras niño. Y donde vuelves a sentir que por mucho que pasen los veranos, todo sigue igual. Con el plan Volver de Iberdrola, tu consumo de luz al 50% en esa casa a la que siempre vuelves. Infórmate en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
11: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en aceites Cosur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu alcampo.

0: antes del 23 de julio. Podrás ganar hasta 3 millones de euros y cambiar las vidas de quienes más lo necesitan. Y eso vale oro. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
1: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. I only want you when you're gone.
4: Ja saps que les dades ens diuen que pràcticament a la meitat de les llars del nostre país hi ha un animal de companyia. I això és una xifra enorme, però molt gran. I cal que sapiguem que hi ha certes coses que s'han de fer i d'altres que no s'han de fer. I no neixem amb un manual d'instruccions d'aquestes històries. Normalment ens acabem llançant, vull un gatet, vull un gosset, i escolta, després ja ho aniré prenent. Bé. Això és més complicat del que sembla i està bé que tinguis sempre el teu veterinari de confiança per poder-li fer totes les consultes, que no tot s'ha de resoldre amb intel·ligència artificial o buscant a internet. Escolta, que encara les veterinaris i veterinaris hi tenen molt a dir aquí. Mira, jo et recomano, per exemple, que a Lleida tens a Anadon Veterinaris, que són, vaja, dels primers. És una tradició familiar ja llarguíssima. Anadon Veterinaris ara està en el carrer Segrià número 11, però els trobes a internet, anadonvet.com. Els hi pots fer un truc al 973-266-388, 266-388, i a més, doncs és un centre on et resoldran dubtes, i de manera personalitzada, que al final és el que busquem. Com sempre està amb nosaltres la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, la Imma Sabaté. Imma, què tal? Bon dia.
5: Hola, Ricard, bon dia.
4: Amb la Imma Sabaté ja saps que parlem de temes genèrics, que pot ser que s'escaiguin amb el que tu doncs estàs passant a casa, i si no, doncs que sàpiguis que els hi pots fer un truc i dir-li, escolta, Imma, mira, és que a mi em passa això. Amb la Imma sobretot pots parlar de gats, de tot, però sobretot de gats, que segueix estudiant, perquè això de conèixer els gats no s'acaba mai. Avui anem a parlar d'un tema que a priori pots pensar que cau pel seu propi pes, però es veu que no, perquè us hi deveu de trobar amb històries interessants, Imma, a la consulta. I és, els medicaments de les persones, o sigui, dels éssers humans, no serveixen pels animals de companyia. Això ho dic així, genèricament, englobant-ho tot, suposo que hi ha alguna excepció, però globalment suposo que és certa aquesta afirmació, Imma.
5: Sí i no.
4: Vaja.
5: No hi ha res
4: fàcil a la vida.
5: Ho sento, però és així. Sí i no, ho dic perquè hi ha medicaments que és el mateix que és d'humana, existeix i es fa anar a veterinària, però no en tots els casos, no sempre és el més recomanable, i encara que sigui la mateixa medicació, les dosis no tenen res a veure, ni per què li donem és per lo mateix que nosaltres ens ho prenem.
4: Ja.
5: Així que per això te dic sí i no.
4: Bueno, sí, no. Escolta, jo confio en el teu veterinari de confiança. Què pot arribar a passar?
5: Doncs bé, el tema d'avui, que sembla molt senzill, però pot ficar-nos en un bon embolic sense adonar-nos, perquè clar, nosaltres ho fem de bona voluntat,
4: sí.
5: Donar-li a les nostres mascotes medicaments d'humana sense supervisió veterinària. Sí, aquests que tots tenim en la farmaciola, aquests que ens prenem quan me fa alguna cosa mal, quan ens constipem, quan te fa mal el cap, i clar, com volem els nostres animals, pensem, si em funciona a mi...
4: Clar, home.
5: Ha de ser el mateix. Doncs bé, aquí ve la part important. El teu gat o el teu gos no són versions petites de tu. No funcionen igual, no metabolitzen de la mateixa manera, no reaccionen igual. I el que per tu és bo, a ells li pot causar un problema molt seriós. També pensem, però si és només un antiinflamatori, aquí ve un dels errors més comuns. Molts propietaris de mascotes pensen, el meu gos va coix. Jo quan me fa mal alguna cosa em prenc un ibuprofeno, clar, i venga, doncs un altre per ell. Doncs no.
4: No.
5: El ibuprofeno és un dels motius més freqüents d'intoxicació en gossos i gats que veiem a les clíniques. Pot causar vòmits, úlceres, hemorràgies internes i danys renals. Bueno, i el pitjor, que es poden morir.
4: O sigui, és potencialment mortal, eh?
5: Sí.
4: Amb una dosi normal, per entendre'ns?
5: Normal per tu.
4: Bueno, no, però vull dir que potser algú ens escolta i diu, home, clar, si li dono 4 o 5 pastilles. No, amb una potser
5: sí.
4: Pot ser un desenllaç fatal, eh?
5: I si parlem de gats, la cosa es posa encara més seriosa. Els gats tenen un metabolisme molt particular, com tots ells.
4: Són especials, els gats, eh?
5: I medicaments tan comuns com el paracetamol poden ser letals, fins i tot en dosis petites, que és el que tu em deies ara, però ara parlo del paracetamol. El seu fetge no processa aquest compost com el nostre, i el que per tu és que t'ho ves millor i mira que bé m'ha anat, per ells pot ser un verí. Bé, llavors li dono la meitat. Vinga, solventat. Un altre clàssic. Si jo prenc una pastilla i el bec petitet, doncs li dono mitja. I ja està. Doncs no.
4: Ni la versió infantil del medicament, eh?
5: No. La dosi veterinària no és proporcional a la grandària. No és una regla de tres. No funciona així. Hi ha medicaments que en animals s'administren en dosi més alta que els humans i que s'administren en quantitats molt més petites en uns altres casos. Directament no s'ha de fer anar mai un medicament nostre amb una mascota. És igual la meitat, és igual... No, mai. O sigui, així ho deixem clar. Un altre clàssic. Però si és un antibiòtic, això sempre ajuda.
4: Claro.
5: Aquí ve un altre mite. Un antibiòtic mal triat no sols no cura, sinó que pot empitjorar la infecció, causar efectes secundaris i, el més greu, crear resistències bacterianes. I aquestes resistències no sol afecten a la teva mascota, ens afecten a tots.
4: Però,
5: altres
4: si
5: animals, altres humans...
4: Però que un antibiòtic ja te l'han de receptar, ja no el vas a comprar a la farmàcia.
5: Ah, però com el tinc a casa...
4: Mare de Déu.
5: Clar, i l'antibiòtic sempre ajuda, que no saps això.
4: Tots som metges. Ah, sisplau, no ho feu, això.
5: Penseu que els veterinaris estudien anys per a saber quin antibiòtic han de fer anar, quant temps i en quina dosi s'ha de donar. És ciència. És ciència, és precisió i és responsabilitat. Llavors, què fem quan la nostra mascota està malament? Primer, sobretot, no improvisem.
4: Sí, no.
5: No obrim la farmaciola a veure què hi ha.
4: No, ni el vostre assistent d'intel·ligència artificial tampoc.
5: No, cridem al professional. Escolta, que m'agafa de vacances, que no tinc el meu professional de confiança, sempre hi ha un telèfon on pots trucar. Per telèfon te dirà, no, això no li donis. Què tens? Tens això? Tens l'altre? Quan pesa el gos? Què li passa? Doncs jo t'aconsello que li dones això. Això si no vols anar al veterinari del puesto on estiguis de vacances. Truca sempre. No agafis el primer que et trobes perquè tu penses que això no li pot fer mal. Sí, li pot fer mal.
4: Clar. Doncs, vaja, insisteixo, ara escoltant la Imma queda clar, i sembla molt clar, però si ens ho diu és perquè us haureu trobat amb algun cas

0: para proteger mejor.
1: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
2: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
1: En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
2: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
1: Máster Universitario en Radio COPE.
2: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
3: No miro el penalti que me pongo nervioso, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo celebramos nuestro aniversario con un 25% de descuento sobre el precio en tienda en aceites Cosur, La Española, La Masía, Ibarra u Ojiblanca. Oferta disponible del 2 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
4: En Alcampo sales ganando.
5: Pilar García de la Granja.
6: Mediodía COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Estàs informat.
9: I arriba la calor. Quina obvietat, sí. Puja el termòmetre i ens hem de cuidar. A banda de la utilització política i partidista de que sempre fa calor l'estiu, l'actual coneixement i les prediccions meteorològiques, que són molt més afinades, ens donen la bona informació precisa per prevenir i cuidar-nos. Bon migdia, sóc a Sergi Tor. La calorada de l'última setmana del mes de maig a Espanya va provocar 111 persones mortes, segons les dades de l'Institut Carlos III. Segons matisen, els responsables d'aquest institut, no es tracta d'un registre real de defuncions, sinó que és un càlcul sobre quantes de les morts registrades a Espanya poden ser atribuïbles a les altes temperatures. Com es fa? Per exemple, durant aquest mes de maig, per exemple, el Momo assenyala un clar augment de les morts per calor a partir del dia 23, coincidint amb l'inici de temperatures extremes. La corba de defuncions va anar augmentant a mesura que anaven pujant les temperatures, fins a assolir els valors més alts entre els dies 28 i 30, just quan la calor va tocar sostre i es van registrar temperatures excepcionalment elevades per l'època. Per això es fa aquesta estadística. I aquesta informació és molt valuosa per prevenir i salvar vides. L'estiu passat a Catalunya, l'estadística i aquest sistema atribueix la mort de 670 persones per la calor. Cada any a Espanya hi ha dos pics de mortalitat i també a Catalunya. Gener pel fred i els virus respiratoris i juliol i agost per la calor. I quines previsions tenim per aquest estiu? Doncs la IMET ja les té publicades. El seu delegat territorial a Catalunya, Ramon Pascual, avança a COPE Catalunya que la calor apretarà.
10: I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga, i inclòs a les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids, se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, no, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós.
9: Per tant, tocarà aguantar i prevenir. Per això tenim la bona informació, com aquesta, per actuar. I la calor afecta a tots, però hi ha dos col·lectius més afectats. Els dos extrems, els infants i les persones de més edat. Ens entrem a COPE Catalunya amb els infants. Justa demanda actual a Catalunya que a 30 graus no es pot fer correctament una classe. Que abans estàvem, a la nostra generació, sí, però és que sempre s'ha de millorar. Yolanda Canales, què ens diuen els pediatres dels efectes de la calor i els infants?
11: Doncs que conviure amb calor a les aules, superar els límits recomanats, té conseqüències. Perquè els infants no regulen la temperatura corporal igual que els adults. Generen més calor, suen menys i els costa més refredar-se. El resultat és una pèrdua de concentració, més cansament, somnolència i fins i tot una disminució del rendiment acadèmic. La doctora Helena Codina, pediatra i responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu, explica que tot i la sensació de calor també depèn de la humitat, a partir dels 26 26-27 graus, el confort tèrmic ja comença a deteriorar-se.
0: Detecta, se sent diferent, no? I és diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Mm. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Mm. I que s'observen efectes negatius en el i com disminueix la concentració, no? Hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no? Més tendència a la irritabilitat, al somnolent.
11: Però l'alerta és més clara quan les aules arriben als 30 graus. Segons la pediatra, a partir d'aquesta temperatura, l'ambient deixa de ser adequat per a l'aprenentatge i fins i tot pot convertir-se en un risc per a la salut. Però els efectes no es limiten només al malestar físic. Hi ha estudis que demostren que el calor afecta la memòria, l'atenció i les capacitats cognitives. De fet, per cada grau de temperatura que baixa dins d'un marge confortable, augmenten, per exemple, les respostes correctes en proves de matemàtiques, mentre que l'excés de calor penalitza el rendiment escolar. Per això, els experts defensen mesures immediates, com una millor ventilació, oferir aigua de manera freqüent o traslladar activitats a espais exteriors amb ombra, però també reclamen actuacions estructurals. La solució, diuen, no pot ser només posar ventiladors.
0: És una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat, però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat i, en canvi, les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara.
11: I més enllà de les escoles, la doctora també recorda que l'estrès tèrmic continua a casa durant l'estiu, especialment en aquelles famílies que no disposen d'espais climatitzats.
9: Gràcies, Yolanda. I a migdia, a Cope, marxem cap a Roses, concretament a l'escola Vicenç Vives d'aquesta localitat, on han denunciat que fa pocs dies han fet a classes, atenció, a 39 graus. Sí, a 39. I l'escola Vicenç Vives és una escola d'infantil i primària, és a dir, que té estudiants fins als 12 anys. Saludem a la seva directora, Meritxell Marí. Directora, bon dia.
5: Bon dia.
9: A 39 graus han fet vostès a classe amb el seu centre educatiu?
5: Sí, les condicions així de construcció potser no han sigut ben pensades per al territori que estem i, per exemple, el nostre parvulari està construït sota una claraboia i ens converteix clarament en un hivernacle. I llavors no, els nens i nenes són com floretes, pobrets, i doncs arribem a temperatures de 39. Ja, bueno, ja els 34 ja són insuportables, però els 39 ja no us expliquem en quines condicions estem.
9: A més que és un perill per la salut.
5: Sí, vull dir que els nens estan ja no només nerviosos, sudorosos, més sensibles, estan sense concentració, sinó que moltes vegades doncs, hi ha nens que se'ns mareixen, evidentment, que se troben malament. Alguna vegada tens algun nen que té estes ganes de vomitar i t'has d'empescar mil i una per fer classe amb normalitat impossible, però com a mínim per evitar, no?, que la seva salut se vegi... Bueno, que tingui conseqüències i, bueno, doncs fas de tot, no? Mullar la cara, anem un moment al lavabo, fem una mica de classe al porxo, però, bueno, ha arribat a una hora tampoc el porxo, tampoc està habilitat perquè no hi ha zones d'ombra tot arreu.
9: I aleshores a què demanen de cara al futur davant d'aquesta situació? Que hi hagi la refrigeració de l'escola, que hi hagi un canvi amb la construcció, perquè ha apuntat, quan estan els més petits ja va ser un error la construcció, que és el que demanen davant d'aquest plantejament inicial que és de tantíssima calor?
5: Clar, nosaltres demanem que, evidentment, nosaltres sabem que hi haurien d'haver-hi accions que comporten plantejaments més complicats, però tampoc podem demanar que els que ara són petits s'esperin a que aquestes accions es portin a terme, i així és un problema de construcció, que mentrestant no hi hagi un plantejament de canvis de construcció, també sufraguin que es puguin suportar aquestes temperatures, i si es necessita algun sistema de refrigeració, encara que no sigui el més adient, a llarg plaç, doncs que a curt plaç també es pugui fer servir aquesta mesura. Nosaltres entenem que el més ecològic, el millor és que potser se pensés un altre sostre o així, però no podem demanar als nostres alumnes, que ara tenen 3 anyets, pobrets, que estiguin fins als 8, que tinguin això sufragat, que no hi hagi cap mesura, saps? O sigui, que mentrestant hi hagin les dues coses, que es pensin coses a llarg plaç, que evitin, no?, que hi hagin uns bons tancaments, perquè estem en aules amb molts edificis a Catalunya, que els edificis són vells i no tenen bona... bons tancaments, doncs tot això ja sabem que és a llarg plaç, però mentrestant s'han d'anar sufragant que hi ha infants doncs, que no tenen per què tenir aquestes condicions. Estem parlant de nens i nenes que seran el futur de Catalunya, són el més preuat que tenim nosaltres, el que hem de cuidar. Nosaltres tenim cura i guarda en aquestes hores dels nostres infants i com a mínim els hem de vetllar les condicions de salubritat mínimes.
9: A més, hi ha estudis. L'escola Vicenç Vives de Roses és infantil i primària, seria doncs fins als 12 anys, però hi ha estudis que certifiquen una baixada del rendiment escolar amb aquest últim trimestre a causa de la calor, notes de matemàtiques i d'altres assignatures.
5: Sí, sí, és que no es pot ni fer classe amb normalitat perquè no pots ni avançar la matèria, perquè els nens evidentment no poden seguir amb el que els hi expliques. O sigui, parlem, aquests 39 nosaltres els vam registrar infantil, però nosaltres anem a les aules de primària i també registrem com habitualment 35, que és unes condicions deplorables també, que no ens pensem nosaltres que això podria estar bé en els adults ni en... Quan treballes també tens unes condicions mínimes per treballar i això ho tenim molt clar amb els adults i amb els drets laborals. Doncs això dels drets dels infants haurien de ser una bandera vermella que no hauríem de traspassar.
9: Meritxell Marín, directora de l'Escola Vicenç Vives de Roses, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
5: Moltes gràcies.
9: Les demandes dels centres educatius justes i lògiques i que no poden quedar en una calaix. Aquesta és una realitat. Com dèiem, la bona informació, els avanços, aquestes prediccions meteorològiques afinades ens han de donar les eines per prevenir. Anem ja tot seguit aquí a l'actualitat de serveis. Doncs en quant als serveis, la calor, el sol i les temperatures que aniran pujant, especialment ja diumenge a Lleida poden oscil·lar fins als 37 graus. En l'actualitat, a les capitals catalanes registrem Barcelona i Tarragona 25 graus, Girona i Lleida 29, pel que fa referència al Principat d'Andorra 22 graus de temperatura. En quant al trànsit, lamentar un accident mortal a Nacional 260 a Montferrer i Castellbó, a la comarca de l'Alt Urgell. Per causa que s'estan investigant, una motocicleta ha patit una sortida de via aquest migdia, a un quart d'una, i a conseqüència de l'accident ha mort el seu conductor, un home de 74 anys de nacionalitat alemanya. Són ja 60 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes. Per tant, sempre la prudència, com s'està circulant hores d'ara per a Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Aumenta ràpidament el trànsit en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, ja va molt plena la ronda de dalt en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. També encara va carregada la zona propera al circuit. Va millorant, però encara hi ha lentitud, retencions en aquesta autopista AP7, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua, Mollet del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona, també la C-17, amb aturades entre Parets i Mollet del Vallès, 2-3 quilòmetres, en aquest cas en sentit sud, en sentit Barcelona, o les vies que baixen des del Vallès cap a Barcelona, carregades darrer tram de la C-33 i C-58 entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. A més, a l'extrem sud de Barcelona, autovia 2 a Sant Joan d'Espí, un vehicle avariat, provoca aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, això en aquesta autovia A2, ara molt plena, en aquesta direcció en sentit Martorell. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
9: Els tirotejos vinculats al narcotràfic a Catalunya no són episodis aïllats. Només aquest any, 6 persones han mort per arma de foc a Catalunya. L'últim, recordem, aquest dimecres, davant de la comissaria de la Policia Nacional a ple llum del dia a 2 del matí al carrer Balmes. Segons els Mossos d'Esquadra, tots aquests casos tenen un denominador comú, el crim organitzat. La policia admet que està davant d'un fenomen greu protagonitzat per grups cada vegada més armats i que resolen els seus conflictes amb una violència extrema, Yolanda Canales.
11: La policia catalana assegura que els 6 homicidis amb arma de foc registrat aquest any estan relacionats amb el crim organitzat. No es tracta de delinqüència comuna, sinó d'estructures que competeixen pel control d'un negoci molt lucratiu, especialment el de la marihuana, però també altres drogues. Ho explica l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
8: Aquests 6 fets tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que a darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
11: L'intendent admet que el problema és greu i també deixa clar que només una petita part dels grans traficants acaba entrant a presó. La preocupació policial, però, no és només pels assassinats, sinó també per la forma com actuen aquestes organitzacions. Segons els Mossos, utilitzen armes de foc amb naturalitat i, en alguns casos, recorren fins i tot a sicaris. De fet, sobre el crim de Balmes, Rodríguez assegura que la manera d'actuar de l'autor evidencia una gran professionalitat, un únic tret precís i una fugida preparada. I aquest, l'ús d'armes, diu Rodríguez, és part del patró que uneix aquestes organitzacions.
8: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
11: Els investigadors també han detectat la presència a Catalunya de grups criminals procedents dels Balcans, especialitzats històricament en el tràfic de cocaïna i que ara també han entrat de ple en el negoci de la marihuana.
9: Continuem parlant de successos perquè almenys una persona ha resultat ferida per un robatori violent aquest matí amb l'atracament a una joieria ubicada al plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Els Mossos han detingut a 5 persones relacionades amb aquest atracament amb una actuació ràpida i eficaç. Anem a Manresa, on una operació de la Policia Nacional contra una organització criminal que presumptament afavoria la immigració irregular de ciutadans dominicans cap al territori Schengen mitjançant l'ús de documentació colombiana obtinguda de forma fraudulenta, ha permès destapar un cultiu de 8.000 plantes de marihuana a Manresa. La Policia Nacional ha detingut a 6 sospitosos. Aquest tràfic de marihuana no hi ha dia sense una intervenció policial. I marxem a Berga. Els Mossos han detingut aquesta setmana dues persones que apunten com a autores, presumptes autores, del crim de Graviel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 16 d'abril al pantà de Baells, Yolanda Bernal.
12: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana dues persones que apunten com a autores del crim de Gabriel Morales Marín, el cos del qual va ser localitzat el passat 16 d'abril al pantà de la Baells. La parella detinguda hi residia de manera intermitent al carrer Verge de la Salut de Berga, on han estat detinguts. Els Mossos fa setmanes que estan investigant per acabar de relacionar aquests dos detinguts amb el crim. Gabriel Morales, de 60 anys, era un veí força conegut al barri vell de Berga per la seva professió de paleta a moltes feines al barri i la ciutat. El cos de Morales va ser trobat surant a l'aigua en un marge del pantà de la Baells per una veïna de Vilada que passejava els seus gossos a la zona del pont del Doro, punt on desemboca el rierol del Merdansol. El cadàver estava embolcallat amb robes i subjectat amb una corretxa i amb una ampolla de butà lligada. Els autors del crim doncs van intentar que el cos de l'home mort no surés. Però no només ho va fer, sinó que a més l'embolcall es va desfer parcialment i va deixar visible una part d'una extremitat superior. Els investigadors tenen totes les hipòtesis sobre la taula, sobre els motius del crim, però la manera com van trobar el cadàver fa pensar als Mossos que els suposats assassins el van llançar a l'aigua a consciència per desfer-se'n i no ho van aconseguir, obrint les vies d'investigació que ha culminat amb la detenció d'aquesta parella. A falta de la declaració judicial i la decisió que prendrà l'instructor, es manté el secret de sumari.
9: Gràcies, Yolanda. I en surt aquest matí a Mataró, a 8:15, un home estava fent uns treballs d'impermeabilització en una paret d'un local comercial buit ubicat a la rampa de l'accés al port. La víctima treballava amb un bufador quan la canonada de gas s'ha perforat i s'ha produït una explosió i un foc. L'home ha patit cremades lleus a la part superior del tòrax i s'ha tallat el gas durant 2 hores. Ara ja està normalitzada la situació al port de Mataró. I continua la recerca a Roses del jove de 16 anys perdut mentre feia una excursió escolar al mar en moto d'aigua. S'ha localitzat ja aquesta moto a Pals. L'última hora és que la Guàrdia Civil ha presentat les motos d'aigua de la empresa de l'excursió després de trobar un fort cop a la del menor desaparegut. La investigació policial avança en paral·lel al dispositiu de recerca que continua concentrat entre l'Escala i l'Estartit. Amb aquesta incertesa total i amb aquesta preocupació, ens preguntem a migdia de COPE Catalunya per la circulació de les motos d'aigua. Amb quina edat marca la normativa? I sobretot, quina perícia s'ha de tenir? Saludem a migdia a COPE a Joan Miquel Isern, director de l'empresa CEP Esports Socorristes. Joan Miquel, bon migdia.
13: Moltes gràcies, bon migdia igualment.
9: Què és el que diu la normativa respecte a l'utilització de motos d'aigua per a menors d'edat, Josep Miquel?
13: La normativa per poder conduir motos d'aigua has d'estar en possessió de la llicència de navegació, el que antigament li dèiem el titulín. Doncs per poder disposar d'aquesta llicència i per poder conduir les motos d'aigua has de tenir com a mínim 16 anys. Per poder treure't el títol amb 16 anys has de tenir un permís patern. I amb aquesta titulació ja pots conduir les motos d'aigua aquí a Catalunya. Quina prerrogativa hi ha? Tu pots contractar uns serveis amb una empresa autoritzada per poder fer una sortida monitoritzada amb un monitor especialista i pots fer aquesta sortida sense la titulació. Però ens diuen que és molt clar això. Per poder fer has d'anar sempre darrere del monitor amb aquesta empresa i no et pots sortir de la guia. És molt, molt clar aquest tema. Has de tenir un permís patern per poder treure títol amb 16 anys de la llicència de navegació. Fin.
9: I si tens menys de 16 anys, no pots anar mai amb moto d'aigua?
13: Mai. Per poder, inclús amb l'empresa que et permeteix fer la sortida sense la titulació, si tens menys de 16 anys, no pots fer aquesta sortida ni tampoc et pots treure la llicència de navegació.
9: Per què és complicat aportar una moto d'aigua i per què es necessita aquests coneixements, Joan Miquel?
13: Primer de tot perquè l'aigua no es gira igual que a la Terra. Per poder girar entraríem en temes tècnics i és força complicat. Però tu, si tens un obstacle davant i gires sense deixar el gas, gires d'una forma o d'una altra, i el problema que tenen és que molts cops acaben donant-se de front contra un obstacle perquè no saben girar ni saben frenar. És molt i molt complicat, has de tenir uns coneixements bàsics per poder sortir, però uns coneixements especialistes per poder-la dominar totalment. No és res fàcil portar una moto d'aigua en aquest cas.
9: Joan Miquel Isern, director de l'empresa CEP Esports Socorristes, gràcies per aquesta informació a migdia de COPE Catalunya.
13: Gràcies a tu, Sergi. Una abraçada.
9: I al migdia de COPE Catalunya anem ja a direcció a la publicitat. Després parlarem amb de Salvador Illa, que està pel Pirineu Lleidatà i anunciat en aquest cas per la dinamització del polígon industrial d'Organyà beneficis fiscals. A més, diumenge, vaga de professors, l'última, d'un conflictiu fi de curs. Parlarem amb de Foment i dels salaris i avui és el Dia Mundial del Doblatge, a favor o en contra de les pel·lícules. A volta de pausa parlem d'aquests temes.
7: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: Ir al baño en el minuto 93, mejor me aguanto, porque hay cosas que si puedes te las ahorras, como pagar de más al hacer la compra. Por eso en Alcampo celebramos nuestro aniversario con los jamoncitos de pollo a 3,95 euros el kilo. Oferta disponible del 9 al 15 de junio. Consulta la disponibilidad de la oferta en tu Alcampo.
16: En Alcampo sales ganando.
17: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
18: Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
19: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
20: Oye, Jero, que tengo yoga. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae aceite, que tienen el bidón de 5 litros de Ecosur Selección Virgen Extra a 4,99 euros el litro. Y aprovecha, que hay un 20% de descuento en cervezas, zumos, refrescos y aguas. Lo digo por los partidos.
21: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
22: En tienda web y app. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
1: Hay un lugar en el corazón de España que te invita a bajar el ritmo para dar paso a las emociones. Un lugar que te conquista con sus pueblos, con su gastronomía y sus tradiciones. Pero sobre todo, que se vive en cada una de sus gentes. Un lugar donde baja el ritmo y sube el viaje. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
7: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
9: El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, ha anunciat aquest matí a la Seu d'Urgell amb la trobada econòmica del Pirineu de Lleida que el govern de la Generalitat treballa amb Andorra per mesures fiscals especials perquè empreses d'Andorra que necessiten espai per créixer es puguin establir a la futura zona econòmica del polígon industrial d'Organyà, que està a uns 30 quilòmetres del Principat. Salvador Illa.
3: Ho estem treballant comissionat amb el senyor Joan Ganyet i mirarem de dotar-lo dels instruments també en matèria de fiscalitat necessaris perquè això sigui un pulmó de desenvolupament. Ara aquí ens hem d'entendre, amb Andorra la voluntat d'entesa és màxima, també, ho dic també amb tota claredat, voluntat d'entesa que passa també per tenir molt presents quins són els interessos nostres de Catalunya i del Pirineu. Per tant...
9: En una intervenció a la trobada empresarial del Pirineu, destaca Salvador Illa que els nous pressupostos de la Generalitat aprovaran inversions al Pirineu, com el desplegament de la fibra òptica, l'eix entre Berga i Bagà i la nova xarxa d'helicòpters de 24 hores. I aquest diumenge ja ha convocada l'última manifestació de l'educació pública abans de que s'acabi el curs. La convocatòria és a 11:45 del migdia a partir dels Jardinets de Gràcia. La manifestació avançarà fins a Plaça Catalunya on hi haurà una lectura de manifestos. Anem a conèixer més detalls del que s'ha anunciat avui els sindicats convocants de la manifestació, Marc Monclús.
14: Els sindicats convocants de la manifestació de l'educació d'aquest diumenge, Intersindical, COS, CGT i USTEC, han anunciat en una roda de premsa conjunta que les manifestacions continuaran si no s'arriba a un acord. Els sindicats han afirmat que les vagues de Catalunya ja han contagiat a la resta de l'Estat i que ho seguiran fent. Així ho asseguraven en la lectura del manifest.
23: Les vagues de Catalunya han contagiat a tot l'Estat i prepareu-vos per un cicle de lluites. Al País Valencià, a Madrid, a Galícia, a Aragó, continuarem lluitant per defensar sempre l'educació pública per als fills i les filles de la classe treballadora.
14: Des de la Intersindical, el seu portaveu, Marc Martorell, demanava que la societat sencera volqués el seu suport a la manifestació d'aquest diumenge, l'última convocada abans del final de curs.
24: Insistim en que aquesta lluita no és una lluita només dels treballadors de l'educació, sinó que és una lluita de tota la classe treballadora catalana. I és per això que fem aquesta crida a tota la societat.
14: I això no és tot, ja que han assegurat també que si això no es resol amb uns acords firmats per un comitè de vaga, les manifestacions continuaran a l'inici del curs vinent.
9: Ahir estàvem parlant de quants anys una parella de 30 anys ha d'estalviar per comprar-se un pis. A Barcelona, per una entrada de 140.000 euros, gairebé 20 anys. Parlem amb un sou de 2.000 euros. A Girona, 9. Tarragona, 5. Lleida, 4. Clar, el salari te marca l'accés a la vivenda, que pràcticament és impossible si no és amb ajut familiar o bé amb una herència. Avui Foment del Treball veu impossible tenir salaris alts si no millora la productivitat i demana un entorn favorable per la inversió, Pol Matavacas.
25: Les diferències econòmiques observades entre països europeus es basen en anys d'acumulació de capital, innovació, coneixement, capacitat exportadora i, sobretot, productivitat. Tot això ha portat els països més rics a tenir més capacitat per invertir en innovació, a atreure talent, desenvolupar empreses competitives i generar més oportunitats als seus ciutadans. L'informe també explica que la productivitat serà clau de cara a afrontar reptes com l'envelliment demogràfic, la transformació digital i la irrupció de la intel·ligència artificial. De fet, el mateix informe presenta una relació estreta que és directament proporcional. Els països amb nivells de productivitat més elevats són els països que tenen uns salaris mitjans més elevats. Salvador Guillermo, director d'Estudis i Economia de Foment del Treball, explicava com poden pujar aquests salaris.
26: Augmentar salaris sense productivitat, això és un recorregut que es pot fer a molt curt termini, amb un cost a càrrec dels marges empresarials, però que, òbviament, això també significaria que el nivell d'inversió, si els marges cauen, seran més baixos. I, per tant, dificultarà aquest procés d'innovació, d'inversió i, per tant, en definitiva, de millorar la productivitat. Per tant, si s'apreta massa amb el curt termini, també tindrà efectes amb el llarg termini.
25: Salvador Guillermo també ha explicat que cal donar valor afegit a tots els sectors que sigui possible a través de la modernització i ha remarcat que no se n'ha d'eliminar cap. L'informe conclou que Catalunya està millor que fa una dècada, però que caldrà afrontar els nous reptes que vindran al futur.
9: Cinema, sèries, plataformes. Consumim històries a diari, però ens fixem realment en el que ens entra per la oïda? Avui, en el Dia Internacional del Doblatge, obrim el debat a migdia Cope de Fons que divideix els espectadors. Volem versió original o necessitem més que mai la feina dels nostres actors de veu? Una professió que rebrega l'ego per posar-se a l'ombra de grans estrelles de Hollywood, enllaçant l'art de la interpretació amb l'encaix gairebé mil·limètric. Ricard Álvarez, bona tarda.
0: Bona tarda, Sergi. Doncs mira, darrere de cada gran estrena de Hollywood a les nostres pantalles hi ha una feina invisible, artesanal i purament vocacional. Els actors de doblatge no només tradueixen paraules, sinó que recreen des de zero l'emoció que l'estrella original va clavar a la pantalla. Una tasca exigent on la tècnica digital avui dia fa miracles, però on el pes artístic recau exclusivament en el factor humà. L'actriu de doblatge Ariadna de Guzmán recorda a COPE Catalunya i Andorra com el sector ha hagut de renunciar a les sinergies clàssiques de treballar colze a colze a l'estudi.
2: Sí, perquè abans, per exemple, l'atril coincidia amb els actors, no? Ho fèiem el doblatge, si hi havia una escena que hi havia dos personatges que parlaven, que hi havia un diàleg, tu estaves al costat del teu company de doblador, no? I estàvem a l'atril junts i hi havia unes sinergies molt boniques i estàvem al mateix to i tal. Ara no, ara per exigències tècniques, ho hem de fer tot a banda part.
0: Aquesta immediatesa que imposen les plataformes de streaming i les estrenes globals obliga a treballar a correcuita, sovint sacrificant el temps de maduració de l'escena. Tot i la pressió del rellotge, el doblatge continua sent una eina d'accessibilitat indispensable per a nens, gent gran o persones amb dificultats visuals. Defensar la versió original és fàcil si s'entén l'idioma, però quan la llengua és un mur, un bon doblatge es converteix en el millor aliat de l'espectador.
2: Que si el doblatge és de qualitat, estupendo, llavors no hi ha cap problema. Clar, llavors si tu veus una pel·lícula de molt bona qualitat i el doblatge, dius, ostres, quina llàstima, perquè a vegades s'han sentit doblatges que dius, quina llàstima del doblatge, no? Però quan és un bon doblatge, escolta, clar, jo passo una pel·lícula en finlandès doblada, per favor, perquè em passaré tota la pel·lícula llegint i m'ho perdré tot, em perdré mirades, em perdré matisos, detalls, em perdré moltíssimes coses si em passo tota la pel·lícula llegint.
0: Una qualitat que esdevé un autèntic salvavides cultural per garantir que cap espectador es quedi fora de la història.
9: Gràcies, Ricard. I busquem ara tot seguit l'actor Jordi Ríos, que és defensor de la versió original. Jordi Ríos, benvingut i bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Ben trobat, que es diu.
9: Amb el treball d'un actor o d'una actriu, la veu és la clau, no? A banda, evidentment, dels seus gestos, el que surt amb la seva expressió oral podria ser el 50% de la seva interpretació en una pel·lícula o una sèrie, Jordi?
4: Home, hi ha excepcions, hi ha petites excepcions, però sí, perquè amb el gest i amb el cos també expresses molt. Però sí, no sé si aquest percentatge és tan alt, però és indubtable que és bàsic.
9: Aleshores, per un actor i una actriu, quan veu que la seva veu és doblada per un altre actor i que potser fins i tot pot tenir una millor veu que la seva, amb això no anem amb el nivell de la qualitat de la veu, com rep aquest doblatge?
4: A mi no m'ha passat mai. El que passa que, com que vaig al cine des de que tinc 9 o 10 anys, em fa uns pocs més que jo sempre vaig a veure pel·lícules en versió original. I a casa les veig en versió original, fins i tot les coreanes, perquè són més autèntiques. Mal resumit és perquè són més autèntiques. Poso un cas extrem, que és tu no pots doblar el Chiquito de Calzada. Encara que actualment no seria l'exemple més adient, potser, però li perds un toc d'autèntic molt, molt bèstia. I a mi em confon. És a dir, fa molts... Accidentalment he vist alguna pel·lícula doblada, evidentment, però prefereixo no anar-la a veure.
9: O veu una Mari Sampere, per exemple, una actriu catalana amb aquella expressió tan peculiar seva de la Mari Sampere. És impossible doblar-la.
4: clar, o tantíssims. I passa al revés, no? La veu del Bruce Willis, o sigui, és més agradable la del doblador, però jo vull sentir la veu del Bruce Willis, perquè no vull que algú interpreti la seva veu ni les seves cares.
9: És veritat que s'ha de fer un clic, has de la sincronia entre la imatge i el que tu llegeixes, no? Que molta gent diu que aquí es perdria situacions de la pel·lícula, no? A vegades té un cost i una dificultat, és cert, però està la clau amb aquest procés, Jordi. Tu què recomanaries?
4: És que és de mal de recomanar. Jo anglès l'entenc bastant, però també estic tan acostumat a llegir subtítols que sempre me'ls poso. Jo imagina't que he arribat amb una parella anti-versió original, per dir-ho així, mirar una sèrie, és a dir, The Crown. Jo no podia veure The Crown doblada. És un dels crims més bèsties. Llavors, miràvem The Crown per la tele, amb subtítols en castellà, i jo amb els AirPods escoltava des del mòbil la sèrie. Llavors, la recomanació és que vagis... Hi ha gent que no, per més que recomanis, no ho farà mai. És anar mirant, anar mirant i acostumar sobretot a l'ego. Més que el cervell o a la vista, acostumar a l'ego de que no et perds res, de que són mil·lèsimes i si és al cine la distància és molt més agradable segons seguis i més còmode per veure les dues coses, i a la tele pots tirar enrere.
9: I una última qüestió. Creus que l'oferta que hi ha de cinemes a tota Catalunya, a banda d'algunes excepcions amb la versió original, encara està desproporcionada per l'interès que pugui tenir de cara a la societat? És a dir, a Barcelona encara hi ha cinemes especialitzats, però fora de Barcelona és pràcticament impossible trobar sales de cinema en versió original.
4: Mira, jo soc de Vilanova i la Geltrú i no totes. Sí que és cert que fa 20 anys era impossible, però hi ha algunes pel·lícules que fan una sessió el dijous en versió original subtitulada. Amb la qual cosa, què faig? Pues vaig a Barcelona directament a l'hora que vull. A Barcelona hi ha afortunadament, diversos cinemes que ho fan, però bueno, és el peix que es mossega la cua. Hi ha poques sessions perquè hi ha poc públic o hi ha poc públic perquè hi ha poques sessions? Je ne sais pas, mon ami. Però hi ha una diferència abismal.
9: L'actor Jordi Ríos, favorable a veure les pel·lícules en versió original, no per anar en contra de res, sinó per la potenciació de la pròpia pel·lícula i per escoltar la veu d'actors i d'actrius, feina que és a clau amb la seva interpretació. Jordi Ríos...
4: Sí. No, perdona, Sergi. No, el que és indubtable és que et perds una part molt important de la interpretació original. Això jo crec que és difícil que algú t'ho pugui discutir.
9: Jordi Ríos, gràcies per aportar aquests arguments aquí a la ràdio. Migdia, COPE. Bon migdia.
4: A tu, que vagi bé.
7: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
5: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver...
5: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.
9: I des del migdia de COPE Catalunya marxem ja cap a la illa de Tenerife. Última jornada del Papa Lleó XIV a Tenerife. Hores d'ara, doncs, està pronunciant les seves paraules.
8: El de todos los padres de España ahora es que el Papa pueda bendecir a sus hijos. La gente se ha puesto a aplaudir.
10: Esta tarde, al terminar el programa, podemos contar que el martes COPE va a estrenar el podcast Los discursos del Papa en España, un podcast que recogerá los mensajes que León XIV ha pronunciado durante su visita a nuestro país. Se podrá escuchar en la web y en la app de COPE y en las principales plataformas de audio. Que pases una buena tarde.
7: Línea
11: editorial.
12: Cadena COPE.
13: Antes de que el Papa León XIV regrese a Roma, hoy en Santa Cruz de Tenerife se ha vivido una intensa jornada de esta visita apostólica, cuyo mensaje central es la dignidad de la persona humana, como ha señalado Monseñor Luis Argüello en 13 Televisión. León XIV ha querido recordar que el amor a Dios y el amor a los hermanos es indivisible y que el reconocimiento de la dignidad humana supera toda concesión secundaria o simple obra de filantropía. El Papa, en su encuentro con los migrantes esta mañana en San Cristóbal de la Laguna, ha explicado que integrar es un camino recíproco. Quien llega aprende a habitar una tierra nueva y quien recibe aprende a ensanchar su propia casa sin diluir su identidad ni cerrar el corazón al encuentro. Amparado por la inmensidad del mar, el Papa ha realizado dos interpelaciones proféticas. La primera a quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan a mujeres, engañan a familias, se convierte en el sufrimiento ajeno en negocio. León XIV les ha pedido que se detengan, que se conviertan, y ha recordado que el dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro. Y también se ha referido a la conciencia cristiana para recordar que la integración no quede reducida a una tarea social, por importante que sea. Quien llega a nuestras parroquias necesita pan, techo, lengua, trabajo.

provoca 5,5 km de lentitud, retencions a l'AP7 de 10,5 km entre Gelida i Castellbisbal en sentit Tarragona i a la C-17 aturades a 2 km a Parets del Vallès en sentit nord. També tallada l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit nord per un accident i retencions des de Sant Cugat del Vallès. També a les rondes de Barcelona i al voltant del circuit de Montmeló. Et seguim explicant el que t'interessa a la tarda amb Pilar García Muñiz.

0: Territorial.
1: Cadena COPE.
2: Tenerife es el último destino del viaje que hace 6 días León 14 comenzaba en Madrid. Cada ciudad, cada celebración, cada encuentro han servido para testimoniar la centralidad de la fe cristiana. Hoy el Papa ha hablado desde San Cristóbal de la Laguna, una ciudad abierta y sin murallas. En la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús resuenan con especial gravedad las palabras que desde el amor de Dios se refieren a todos aquellos que salen en busca de oportunidades en mundos inhóspitos. Contra ellos se despliega el horror de quienes trafican con la sangre de los migrantes, pero no solo. Son muchos los que acogen, convencidos, y otros tantos los que sienten miedo y no acaban de abrirse al extranjero. A todos ha hablado el Papa de solidaridad e integración, de raíces, de derechos y deberes. Pero sus palabras necesariamente deben resonar con una fuerza especial en la conciencia y en el corazón de los católicos. El Papa pide a los católicos españoles que sean comunidad de acogida, espacios de evangelización, casas que brinden un techo y una mesa, y que se comprometan desde el respeto a la libertad de cada persona. Una iglesia que acoge es también una iglesia que anuncia, ofreciendo a Cristo sin imponerlo. Habrá quienes digan que se trata de palabras bonitas o de meras declaraciones de buena voluntad. La realidad es muy distinta. La fe cristiana es una poderosa fuerza de transformación porque Cristo no es un mito ni una idea. Cristo sigue curando las heridas y llamando por su nombre a quienes necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados.
3: Son las 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Estem a les portes de l'estiu i això doncs, vol dir que arriba la calor. Ja hem tingut un anticip a finals del mes de maig i aquest cap de setmana tornen a pujar de valent les temperatures. La calorada de fa unes setmanes a Espanya va provocar la mort de 111 persones, segons l'Institut Carlos III de Madrid. Morts que es poden atribuir a les altes temperatures, perquè recordem que aquells dies es van superar els 30 graus a moltes ciutats, 38-39 a les comarques de Ponent, per exemple, molt per sobre del que tocaria per l'època, i vam tenir també les primeres nits tropicals. És evident que la calor extrema, té un impacte en la salut i els col·lectius més vulnerables, gent gran, persones amb patologies, infants, doncs han d'anar amb molta cura. De seguida en parlarem. Però a les portes de l'estiu ens preguntem a què ens haurem d'enfrontar. Quines són les previsions que hi ha ara mateix per als propers mesos? Li hem preguntat al delegat de la EMET a Catalunya, Ramon Pascual.
4: I esperem un trimestre càlid, especialment càlid, per sobre de la normal, sobretot al terç nord de la península i a tota la façana mediterrània, des de Catalunya fins a Màlaga i inclòs a les Illes Balears. D'aquests valors que esperem especialment càlids se'n lliura, curiosament, les Illes Canàries, on sembla que tindran un estiu més normal. L'estiu a la resta serà especialment calorós.
3: Doncs més calor de l'habitual aquest estiu, ens podem anar preparant, eh? I com us deia abans, hi ha dos col·lectius que són molt sensibles a les temperatures extremes i són la gent gran i els infants. Ens centrem en els infants, ahir justament parlàvem dels nens que han d'aguantar temperatures de 30 graus a les aules i com això afecta a la seva concentració i al seu rendiment.

0: 7 graus, el confort tèrmic ja comença a deteriorar-se.
1: Detecta, se sent diferent, no? I és diferent la calor a Lleida, per exemple, per fer-ho fàcil, no?, que a Barcelona. Mm. La sensació és diferent. Però sí que entrant a termes generals, per simplificar-ho, però val la pena també tenir en compte això, s'ha vist que a partir dels 26-27, no?, confort tèrmic ja comença a anar, no?, en descens, no? Mm. I que s'observen efectes negatius en el i com disminueix la concentració, no? Hi ha més dificultat en fer feines cognitives, no? Més tendència a la irritabilitat, al somnolent.
0: Però l'alerta és més clara quan les aules arriben als 30 graus. Segons la pediatra, a partir d'aquesta temperatura, l'ambient deixa de ser adequat per a l'aprenentatge i fins i tot pot convertir-se en un risc per a la salut. Però els efectes no es limiten només al malestar físic. Hi ha estudis que demostren que el calor afecta la memòria, l'atenció i les capacitats cognitives. De fet, per cada grau de temperatura que baixa dins d'un marge confortable, augmenten, per exemple, les respostes correctes en proves de matemàtiques, mentre que l'excés de calor penalitza el rendiment escolar. Per això, els experts defensen mesures immediates, com una millor ventilació, oferir aigua de manera freqüent o traslladar activitats a espais exteriors amb ombra, però també reclamen actuacions estructurals. La solució, diuen, no pot ser només posar ventiladors.
1: És una solució d'emergència, tenir uns ventiladors o un aire condicionat. Però això és a curt plaç i, òbviament, no ens imaginem cap espai públic que no tingui aire condicionat i, en canvi, les escoles és així, no? És una realitat. Però, a part, necessitem un altre pla a llarg termini d'adaptació amb més consistència i amb una estructura més clara.
0: I més enllà de les escoles, la doctora també recorda que l'estrès tèrmic continua a casa durant l'estiu, especialment en aquelles famílies que no disposen d'espais climatitzats.
2: Doncs estem parlant de la calor i, com us deia, és el que tindrem aquest cap de setmana. Avui ja s'han superat els 30 graus a molts punts de l'interior, 33, 34 a Ponent i les Terres de l'Ebre, i això doncs anirà més en les pròximes hores. Sol, molta calor i un petit repunt de la inestabilitat de cara a diumenge a la tarda i inici de la setmana que ve. I del temps al trànsit, Sílvia de l'Amo, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que la situació viària en aquesta sortida de divendres, que es preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles i sobretot també que es complicarà per la Fórmula 1 al circuit de Catalunya, hem de dir que a la P7 hi ha problemes, per exemple, entre Granollers i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Girona, 9 quilòmetres. També a Santa Perpètua, però des de Cerdanyola, 6 més, i a Barberà, aturades a la zona de Barberà, com dèiem, sentit Tarragona en aquest cas. En sentit Girona i arran d'una avaria a Sant Cugat, en sentit del Papiol, en aquest cas també en sentit nord, 7 quilòmetres, i a Castellví de Rosanes aturades, també a Gelida. Per tant, molta complexitat per circular per l'AP7. A banda, les rondes van molt carregades i l'àrea metropolitana de Barcelona, tant els seus accessos sud com accessos nord, presenten molta mobilitat. Us demanem, com sempre, sobretot, que no baixeu la guàrdia. Molt bona tarda.
2: Gràcies, Sílvia. I d'aquí un moment parlem d'intel·ligència artificial, que és una eina doncs, que obre moltes oportunitats, moltes portes, però que també té els seus riscos. N'hem parlat en alguna ocasió. Avui ens volem centrar en l'ús que en fan els nostres joves a l'hora, per exemple, d'estudiar o de fer treballs. I ja hi ha estudis que confirmen una certa dependència, com ja passa amb els telèfons mòbils. De seguida en parlem amb una experta.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
7: ¡Claro que sí!
6: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
8: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
9: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
6: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
10: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
6: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en cope.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
11: No es solo información, es saber dónde mirar.
7: Y esto es lo que ha querido demostrar este viaje del Papa. Que la Iglesia sí tiene algo que decir al conjunto de la sociedad, también a sus políticos. Tener un mensaje universal, valores que no son del pasado, no son modas pasajeras. El mensaje de la Iglesia no depende de

0: mayorías o de minorías.
1: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
2: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
3: El que ara et diré, no ho sabeu, però ha passat a llocs com Girona, Reus, Terrassa, Igualada, Lleida o Barcelona.
2: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
3: La província de Barcelona, els preus del lloguer han pujat un 3,6%. Se situa d'aquesta forma com la regió més cara d'Espanya per llogar una vivienda.
2: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
4: Escuchas COPE.
1: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
6: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver.
6: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
7: Murprotec.

0: Cada vegada hi ha més estudiants que fan servir la intel·ligència artificial per estudiar, per fer els deures, per resoldre dubtes. Fins aquí podríem dir que tot normal, no? Però hi ha un estudi que ens ha cridat l'atenció i que s'ha fet a la Universitat de La Rioja i que alerta de que gairebé el 5% d'aquests estudiants ja estan en perill de dependència d'aquesta intel·ligència artificial per fer les tasques acadèmiques. Aquest fenomen a l'alça es diu ailesfòbia, que és la por o l'ansietat de no poder accedir a aquestes eines per fer els deures o per estudiar, o el que vindria a ser el mateix, la por a no ser capaç de fer-ho per un mateix. La Montse Guitert és catedràtica dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC. Què tal, Montse? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Què tal?
0: Aquest estudi s'ha fet entre joves d'11 a 14 anys, vull dir, gent molt jove, i que ja senten doncs, aquesta dependència digital, no? És evident que la IA s'ha incorporat a les aules, va passar també amb les pantalles, no? I ara sembla que s'ha reculat una mica amb això de les pantalles. Amb la IA pot acabar passant el mateix?
1: A veure, pot acabar passant el mateix i sobretot amb el que ha passat a les pantalles i als mòbils a les escoles, no? S'està dient que no es pot treballar amb tecnologia a les escoles i llavors el que ens trobem amb uns estudiants que ningú els hi ajuda a tenir una visió crítica de l'ús de la IA, no? I la fan servir per tot, com deia aquest estudi, no? I acaben tenint una dependència. Però clar, jo crec que el gran problema és que ens hem de plantejar: la IA ha arribat aquí per quedar-se, com tu també has comentat. Llavors, davant d'això, amb què ni els adults, ni els docents, ni ningú té prou coneixement ni prou estratègies per fer un ús ètic, crític i de la IA, el que cal és ensenyar les potencialitats de la IA, però també mostrar tots els problemes ètics, etcètera, que poden arribar a tindre, no? Llavors, jo crec que estem en un moment realment molt crític, no? I contradictori, no? Prohibim les pantalles i la tecnologia i fora de fan servir la IA per tot, no? Llavors jo crec que hem de trobar un cert equilibri, no?
0: Clar, perquè ja es calcula que el 70% d'adolescents ha integrat la IA de manera que la fa servir habitualment, no?, per estudiar o fer deures, però és el que tu deies, és molt important que hi hagi un acompanyament a l'aula perquè la utilitzin de forma saludable.
1: Tal qual. O sigui, cal un acompanyament a l'aula, a les famílies, a tots els seus entorns, perquè si no es converteix en un substitutori del seu coneixement, de les seves competències per fer segons què. Llavors, l'IA pot tenir un potencial educatiu important, no? Però se'ls ha d'ensenyar quin és aquest potencial que pot tindre. Pot millorar, perquè ens entenguem, una redacció, però si tu li poses la IA i et fa la redacció de zero i tu no fas res davant d'allò, t'anul·la. I aquest és la situació d'aquest 10% que esteu comentant d'estudiants que se senten totalment dependents, no? Clar. I que quan no la tenen, no tenen estratègies per resoldre problemes, per respondre qualsevol pregunta, etc. I això dona molta ansietat.
0: Clar, aquests alumnes creuen que no podran rendir sense aquesta intel·ligència artificial, que no podran tenir bons resultats per ells mateixos, no? Això afecta directament a la confiança en un mateix.
1: Clar, clar, afecta la confiança perquè s'han acostumat a fer-ho tot amb la IA.
0: Exacte.
1: I llavors, clar, i això requereix, des del punt de vista educatiu, un replantejament de tot, no? Tenim aquesta eina que en aquest moment ja ens crea continguts, etc. Quines estratègies donem nosaltres als nostres estudiants perquè vagin més enllà de tot això? Fins ara la tecnologia que teníem ens donava informació, ens ajudava a cercar-la i tal, però no ens creava informació. Ara ja ens la crea. Nosaltres què hem de fer davant d'això? El primer que hem de fer és donar estratègies perquè aquests estudiants sàpiguen ells resoldre problemes molt més complexos, perquè n'hi ha d'altres que ja ens els resoldrà la IA. I això comporta doncs, tot un treball amb una capacitat crítica, amb una capacitat creativa, etc., que va més enllà de coses que estàvem fent fins ara. I això suposa un replantejament molt important del sistema educatiu.
0: Clar, sembla, evidentment, de sentit comú, Montse, però clar, on està la línia per utilitzar la intel·ligència artificial com a suport, com a complement, o començar a dependre massa d'aquesta eina?
1: La veritat és que la línia és molt vertiginosa, no? I llavors, com menys ens impliquem els adults i els docents amb tot aquest acompanyament que comentaves des del principi, pitjor, perquè llavors la línia es salta molt bé, no? És com una mica un vertigen, no? El que veuen aquests estudiants. Si no els hi donem estratègies, no tenen coneixements i visió crítica per veure quan la poden fer servir i quan no. no tenen estratègies de pensament crític, de creativitat, de resolució de problemes, etc. Tot això els hi fa l'IA, és molt complicat. Mm. Doncs jo crec que la gràcia és que ells aprenguin a treballar d'una manera autònoma i que l'IA els hi pugui ajudar a resoldre alguns aspectes. No? Mm. Jo crec que aquí hi ha un tema molt important, que és tot el tema, o caldria reforçar molt, tot el que és la interacció. No? La interacció a l'aula, el treball entre iguals, la interacció estudiant-docent, etc, etc. Perquè amb la mesura que tu poses uns estudiants a treballar en equip, com a mínim han de discutir, val? No, segurament aniran a buscar algunes solucions amb la IA, però ells hauran de discutir-ho. Mm. Si no, es converteix en un diàleg entre la IA i l'estudiant, no? Mm-hmm. I acaba perdent la noció de si la IA ja és un company, ja és forma part de la seva mentalitat o què és, no? Mm-hmm. I per tot això cal una feina important i cal un replantejament educatiu clau.
0: Clar. Amb els telèfons mòbils hem arribat a uns nivells de dependència per part dels joves, bueno, i no tan joves també, que fan por, però és que preocupa molt, sobretot a les famílies, que amb la intel·ligència artificial pugui passar el mateix, clar, perquè amb els mòbils estem amb unes xifres de dependència bestials. Si no es prenen mesures a temps, clar.
1: A veure, jo crec que passarà augmentat, perquè el potencial de l'IA és molt gran, no? Llavors, bueno, aquí cal una feina important de veure com regulem tot això. Els usos s'han de regular, però no es poden prohibir. O sigui, hem de trobar l'equilibri, no, amb tot això, perquè la solució no és la prohibició, sinó és fer-los autònoms i crítics per fer-ne un ús adequat, no? I jo crec que el tema està molt aquí. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs queda clar que la intel·ligència artificial pot ser molt útil, no?, per completar moltes tasques de forma més eficient, pot ser un suport en el procés d'aprenentatge, però en cap cas pot ser un substitut del nostre criteri, del pensament crític, i molt menys fer-nos creure que no som capaços de fer les coses per nosaltres mateixos. Esperem que no haguem de veure el que ja ha passat amb els telèfons mòbils. Montse,
1: no, esperem Guiter. Que no. Per tot això cal tenir molta visió de quins són els potencials, mm-hmm, i quins són els riscos, no? I exacte, treballar-ho molt de manera transparent i oberta.
0: I actuar a temps, no esperar que passin les coses.
1: Tal qual. El que passa que el problema és que la IA va molt ràpid. Yeah. Llavors, això vol dir que hem de començar a actuar, hauríem d'haver començat a actuar
0: sí, ja fem
1: i
0: tant.
1: Ens toca, sí, una mica sí. Però bueno, mai és tard si l'objectiu és bo.
0: Tot és proposar-s'ho. Molt bé, Montse Guiter, catedràtica dels Estudis de Ciències de l'Educació de la UOC, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies, bona tarda. Que vagi bé, adéu.
2: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
3: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
4: Limonada natural Don Simón con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.

0: Nou episodi violent el que s'ha viscut avui a Barcelona. El propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa, tocada a la plaça Artós, ha quedat ferit al cap en el robatori violent del seu establiment. Diversos individus han entrat a la joieria, molt coneguda al barri de Sarrià, han agredit al propietari, causant-li diverses ferides, com deia, al cap. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han aconseguit reduir els delinqüents i la resta d'implicats. En total hi ha 6 detencions, una d'elles a l'Hospitalet. Un nou episodi violent que se suma als tirotejos de les últimes setmanes a Catalunya, tirotejos vinculats al narcotràfic que ja no són episodis aïllats. En el que portem d'any, 6 persones han mort per arma de foc a casa nostra. L'últim cas, segur que ho recordareu, dimecres davant de la comissaria de la Policia Nacional al carrer Balmes de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra tenen clar que en tots els casos hi ha un denominador comú i és el crim organitzat. Un fenomen greu protagonitzat per bandes, per grups cada vegada més violents, més armats i que posen en risc la seguretat de tots. Què diuen els Mossos d'Esquadra, Yolanda Canales?
1: La policia catalana assegura que els 6 homicidis amb arma de foc registrat aquest any estan relacionats amb el crim organitzat. No es tracta de delinqüència comuna, sinó d'estructures que competeixen pel control d'un negoci molt lucratiu, especialment el de la marihuana, però també altres drogues. Ho explica l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez.
2: Aquests 6 fets, tant per la manera en què han estat causats com per les persones que hi podrien estar relacionades i que tots ells estan investigant, no descartem, i una de les principals hipòtesis de treball és que darrere d'aquests fets hi hagi estructures de delinqüència organitzada i en la gran majoria d'elles contra de salut pública, de narcotràfic.
1: L'intendent admet que el problema és greu i també deixa clar que només una petita part dels grans traficants acaba entrant a presó. La preocupació policial, però, no és només pels assassinats, sinó també per la forma com actuen aquestes organitzacions. Segons els Mossos, utilitzen armes de foc amb naturalitat i, en alguns casos, recorren fins i tot a sicaris. De fet, sobre el crim de Balmes, Rodríguez assegura que la manera d'actuar de l'autor evidencia una gran professionalitat. Un únic tret precís i una fugida preparada. I aquest, l'ús d'armes, diu Rodríguez, és part del patró que uneix aquestes organitzacions.
2: Hi ha una relació amb dinàmiques criminals que en la gran majoria de casos són globals, són internacionals. Aquest és el patró comú que hi ha en molts d'aquests casos. Ningú mata si no té una raó molt poderosa per fer-ho o si li falta el control en una acció determinada. En aquests casos que estem parlant, l'homicidi, l'assassinat forma part de les dinàmiques criminals quan ho necessiten. Aquest és el patró comú que les uneix, perquè és que és el crim organitzat el que està darrere d'aquest tipus d'accions i són els que ho fan.
1: Els investigadors també han detectat la presència a Catalunya de grups criminals procedents dels Balcans, especialitzats històricament en el tràfic de cocaïna i que ara també han entrat de ple en el negoci de la marihuana.
0: Gràcies, Yolanda. I ja sabeu que el conflicte entre alguns sindicats de professors i el Departament d'Educació es manté obert. Està a punt d'acabar el curs escolar i per aquest diumenge, hi ha convocada l'última manifestació d'aquest període lectiu, amb l'amenaça, això sí, que el proper curs començarà amb més vagues i més mobilitzacions. La convocatòria de diumenge és a 11:45 del migdia, a Jardinets de Gràcia, i anirà avançant fins a Plaça Catalunya. Els sindicats USTEC, CGT, Intersindicats, CNT i COS, que no subscriuen l'acord amb el departament, insisteixen en que l'educació pública ha tocat fons i la situació és d'emergència. David Caño és portaveu d'USTEC.
3: Hem d'omplir una altra vegada els carrers de Barcelona. És importantíssim ficar aquesta demanda concreta, que és que l'educació ha tocat fons. L'educació fa molts i molts anys que no està sent la prioritat de cap dels governs. S'està incomplint la pròpia Llei d'Educació de Catalunya amb un infrafinançament crònic. No estem arribant al 6%, estem a la meitat del finançament, al 3%.
0: I com deia, després d'un trimestre marcat per les protestes i per les vagues, doncs sobrevola l'amenaça que el proper curs començarà de la mateixa manera si abans no s'arriba a un acord. La decisió encara s'ha de prendre. Íngrid Chavarría, de la CGT.
4: Continuarem amb la lluita al curs vinent. El dia 20 se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es decidirà la continuïtat de la lluita pel curs vinent. Per tant, segurament començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
0: La mobilització d'aquest diumenge arribarà 10 dies després de que els docents rebutgessin amb una consulta el preacord amb Educació. Els docents, recordeu, van tornar dimarts a la vaga amb una manifestació que va sortir de la plaça Espanya, que va aplegar unes 6.000 persones, però que no va aconseguir bloquejar Barcelona, com era la intenció, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV.
5: ¿Tienes algo que decir?
6: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
5: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
7: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar, no me canso de cantar.
8: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
9: Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.

0: serveis d'emergència continuen buscant el jove de 16 anys desaparegut a Roses quan anava amb moto d'aigua. El busquen des de dimecres. El jove va sortir amb moto d'aigua amb dos nois més i un monitor de l'empresa de lloguer, però aquest noi de 16 anys no va tornar amb la resta del grup. La moto va aparèixer ahir bolcada a la platja de Pals i els bombers treballen ja amb la hipòtesi de que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat. Molt pendents d'aquesta recerca, avui ens estem preguntant quina és la normativa al voltant d'aquestes embarcacions. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Iolanda.
0: Doncs vinga, comencem pel principi, Sergi. Amb quina edat es permet legalment conduir una d'aquestes motos aquàtiques?
1: Doncs la pregunta li han formulat amb un especialista, amb un expert, en aquest cas a Joan Miquel Isern, director de l'empresa CEP Esports Socorristes, i el qual ens ha parlat de la normativa, el que diu la llei. És a partir dels 16 anys, amb permís doncs, a familiars o de tutors, i t'has de posar en aquest cas a la formalització d'un curset molt ràpid d'un matí. Però evidentment hi ha prerrogatives quan hi ha una excursió o una sortida amb una empresa. Això és el que marca la normativa.
2: La normativa per poder conduir motos d'aigua has d'estar en possessió de la llicència de navegació, el que antigament li dèiem el titulín. Quina prerrogativa hi ha? Tu pots contractar uns serveis amb una empresa autoritzada per poder fer una sortida monitoritzada amb un monitor especialista i pots fer aquesta sortida sense la titulació. Però ens diuen que és molt clar això. Per poder fer has d'anar sempre darrere del monitor amb aquesta empresa i no et pots sortir de la guia. És molt, molt clar aquest tema. Has de tenir un permís patern per poder treure el títol amb 16 anys de la llicència de navegació. Fin.
1: Per tant, la normativa és molt clara. A partir dels 16 anys, a partir dels 18 ja, evidentment, ja no, ja ets major d'edat i, per tant, ja no necessites cap mena de permís, no? I en aquest cas, si hi ha una sortida, doncs sempre has d'anar amb la guia del monitor.
0: Clar. Sembla fàcil, Sergi, però no sé si ho és tant, conduir una moto aquàtica. És fàcil o difícil? No sé si ho pot fer qualsevol.
1: Sí,
0: tu i jo, per exemple.
1: Jo no l'he conduït mai. Jo no he portat mai cap moto d'aigua perquè no tinc gaire perícia, no? I jo també creia que era fàcil, o que era una situació doncs, d'un entretemps, no? Però Joan Miquel Isern m'ha dit que no, que necessites perícia, que necessites una tècnica, que necessites...
0: Doncs quedem descartats, tu i jo.
1: Sí, i a més hi ha també el risc de quants cavalls pot tenir la moto d'aigua, no? Que a vegades hi ha de lloguer a qualsevol platja de Catalunya. I ens ha explicat a Joan Miquel Isern el per què no és fàcil conduir i pilotar una moto d'aigua.
2: Primer de tot perquè l'aigua no es gira igual que a la terra. Per poder girar entraríem en temes tècnics i és força complicat, però tu si tens un obstacle davant i gires sense deixar anar el gas, gires d'una forma o d'una altra, i el problema que tenen és que molts cops acaben donant-se de front contra un obstacle perquè no saben girar ni saben frenar. És molt i molt complicat, has de tenir uns coneixements bàsics per poder sortir, però uns coneixements especialistes per poder-la dominar totalment. No és res fàcil portar una moto d'aigua en aquest cas.
1: Doncs ha estat contundent Joan Miquel Isern. Evidentment és un entretemps, és per passar-ho bé, és per gaudir de l'aigua, per gaudir també d'una mena de la velocitat, però com sempre diem, i perquè s'han de ficar aquests adjectius, la prudència i la responsabilitat per poder gaudir-la.
0: Molt bé, doncs hem resolt alguns dubtes al voltant de les motos aquàtiques, cada vegada més habituals al nostre litoral, a les costes, i que s'han de fer servir, com tu deies, Sergi, sempre amb prudència i complint la normativa. Gràcies, Sergi Tor.
1: Gràcies, Iolanda. Bona tarda. Igualment, Iolanda.
3: El Mundial ya rueda. Y este viernes lo vivimos en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, Canadá, Bosnia. No te lo pierdas en Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte. Y después, los protagonistas te esperan en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
4: Desde Tennessee.
5: El día en que ganas la liga de baloncesto de tu barrio, que sales como mejor jugador del partido, que has metido el último triple y te felicita tu familia, tus amigos, el rival. Ese día, que no puedes estar más contento, vas y juegas a Triplex de la 11 y te imaginas que te tocan 150 euros. Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te da Triplex de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Ocasión Plus.
7: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana, más de 120 centros en España. Estamos en tu provincia. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
8: Llega la venta privada. Marcas con descuentos de hasta el 15% en electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el lunes. En tienda con tu tarjeta al Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En WebApp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
9: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
10: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777. Cada minuto de un partido nos hace sentir muy vivos y con Preventiva Vivo además pueden tener premio. Participa en minutovivo.preventiva.com. Podrás ganar un montón de premios y entradas para la máxima competición europea. Y si compartes tu minuto vivo en redes, tendrás oportunidades extra de ganar. Participa en minutovivo.preventiva.com.

0: Estem en la recta final del curs escolar, s'acosten les vacances d'estiu i 120.000 nens es quedaran a casa perquè les seves famílies doncs, no tenen recursos per apuntar-los a un casal, a un campament, ni per fer una escapada. Què passa amb aquests nens? Doncs això, que moltes vegades es queden a casa mentre els pares estan treballant, enganxats segurament a una pantalla i sense la garantia de que fan almenys un àpat saludable. El Rafael Ruiz de Gauna és director adjunt de la Fundació Pere Tarrés. Rafael, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Vosaltres ja fa molt de temps que treballeu des de la Fundació doncs, perquè no hi hagi nens que es quedin sense gaudir d'uns dies de casal, per exemple. El 20% dels infants catalans no fan cap activitat de lleure fora de l'escola i aquesta vulnerabilitat doncs, no para de créixer, no, Rafael? No sé si la perspectiva és a l'alça i clar, cada estiu, per desgràcia, hem de parlar del mateix.
1: Doncs sí, malauradament és així. L'índex de pobresa infantil que fixa l'IDESCAT, que és l'Institut Català d'Estadística, diu que l'últim any estem al 36,5% de pobresa infantil, la qual cosa vol dir que molts d'aquests infants veuen limitada la seva capacitat de participar en activitats d'estiu. I estem parlant d'uns 500.000 d'infants, que no són pocs.
0: Mm-hmm. Vosaltres oferiu beques a famílies sense recursos. Crec que el 60% d'aquestes famílies becades es troben en situació de pobresa severa. Clar, és un cercle el de la pobresa del que és molt difícil sortir, no? I evidentment els que ho acaben pagant són els nens o els infants que paguen les conseqüències d'una pobresa que s'han trobat, que no han triat.
1: I tant, és així. La Fundació Pere Tarrés, perquè no volem que cap infant es quedi sense activitats de vacances, promovem una captació, diguem-ne, de fons solidaris, de donatius de particulars, d'empreses i també amb el suport de l'administració pública per aconseguir aquests recursos i que aquests nens i nenes puguin participar. L'any passat van anar 7.200 infants becats. El nostre objectiu és poder incrementar enguany més per aquestes necessitats que explicitem i, per tant, doncs, amb el màxim d'interès en que aquests nens i nenes puguin participar en totes aquestes activitats per les avantatges educatives que tenen, per les oportunitats que suposa, pels valors que enriqueixen i també perquè al cap i a la fi se sentin convidats, que algú ha pensat en ells, que no estan de sobres en aquesta societat, sinó que són importants per algú i que es mereixen doncs, anar a la piscina, gaudir de la natura o participar amb uns altres nens d'activitats de lleure.
0: Mm-hmm. Clar, en els darrers 5 anys heu doblat el nombre de beques d'estiu per l'augment precisament de la vulnerabilitat. Crec que l'any passat vau donar 7.000 beques o una mica més. Aquest any sí. Com estan les xifres?
1: Bueno, aquest any el nostre objectiu seria arribar almenys a 7.500 infants becats, tot dependrà també dels recursos que puguem assolir i vam destinar més de 2 milions d'euros. Vull dir que són unes xifres molt importants, però és que realment la situació d'aquests infants on s'ho mereix.
0: Uh-huh. Abans ho apuntaves, com és d'important el lleure per als infants, perquè nens que ja es troben en situacions prou complicades, no? Doncs puguin desconnectar i gaudir de les mateixes oportunitats que tenen la resta de nens, perquè el lleure hauria de trencar aquestes bretxes, no? Que hi ha en molts àmbits i hauria de ser un dret per tots els nens.
1: I tant. O sigui, els estudis internacionals diuen que per sortir de la pobresa es necessiten recursos materials, econòmics, que vagin a les famílies, però també es necessiten serveis. I serveis, en bona part, serien aquests de lleure, perquè qui no participa en activitats de lleure de manera recurrent és com si perdés 2 anys d'escolarització. Per tant, estem restant moltes possibilitats, moltes oportunitats a aquests nens i nenes. I en el lleure educatiu, per exemple, doncs, es treballen valors i, per tant, sentit de la vida, dit d'alguna forma, competències de convivència, de relació amb els altres, fugir de les pantalles, que ara estan tan de moda i que realment condicionen tant els infants, poder fer exercici físic i no és gens menor una alimentació saludable, perquè el nostre país està molt preocupat per les beques menjadors, que són importants i que arriben a milers i milers d'infants, però ningú es pregunta quina alimentació tenen aquests nens i les nenes en el període en què l'escola tanca i l'estiu, segons com, es fa molt llarg.
0: Clar, això t'anava a preguntar, no? Que hi ha molts nens que fan un àpat saludable al dia quan van a l'escola, però clar, l'estiu això ja no està garantit. Vosaltres sí que oferiu aquesta possibilitat, no?
1: Sí, en tant a les casals com a les colònies o com als campaments, aquest àpat saludable està garantit i en molts casos també, bueno, a les colònies evidentment, però en les casals en molts casos també es dona esmorzar. Per tant, tens 2 àpats més o menys equilibrats o saludables que es garanteixen a tots aquests infants.
0: Mm-hmm. Escolta, Rafael, i què passaria amb tots aquests nens si no fos per entitats com la vostra, no? Com la Fundació Pere Tarrés. No sé si l'administració s'implica prou.
1: O sigui, l'administració fa un esforç, dona beques a través d'unes convocatòries d'ajuts, els ajuntaments també hi posen recursos, però és que clarament són insuficients per la necessitat que hi ha. Avui sortia una notícia en algun diari d'un estudi que ha fet la EAPN espanyola, que ve a dir que hem aconseguit el rècord de ser el primer país de la Unió Europea, dels 27, que té una taxa de pobresa infantil més gran de tota la Unió. Però crec que no és per estar orgullosos i que necessitaríem realment dedicar-hi més recursos. També nosaltres diem en el lleure per favorir totes aquestes oportunitats i aquest creixement personal, educatiu, social de tots aquests nens i nenes.
0: Evidentment, s'ha de garantir que tots els nens puguin gaudir d'un temps de lleure durant l'estiu. Això sí que seria igualtat d'oportunitats real, perquè evidentment no pot ser que milers de nens s'hagin de quedar a casa dos mesos pràcticament mirant una pantalla perquè els seus pares no poden assumir aquesta despesa. Rafael Ruiz de Gauna, director adjunt de la Fundació Pere Tarrés, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: A vosaltres per la sensibilitat.
0: Bona que vagi tarda. Molt bé, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.

0: Cirurgia experimental per tractar l'Alzheimer en fase lleu. Doncs és una tècnica que s'ha fet servir per primera vegada a Europa, a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i que suposa, doncs, per a aquests pacients un avenç mèdic molt important. Parlem amb el doctor Àlex Menéndez, que és neuròleg, justament, de l'Hospital de Can Ruti. Doctor, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: A veure, quan estem parlant de cirurgia com a forma per combatre alguns símptomes de l'Alzheimer, això què vol dir? En què consisteix aquesta intervenció?
1: Bé, el cos humà, de manera natural, té un sistema de drenatge que elimina les substàncies perjudicials o de rebuig que genera el cervell. Aquest sistema de drenatge, quan hi ha una malaltia d'Alzheimer, que en el fons no deixa de ser una acumulació de proteïnes nocives, no és suficient per netejar aquestes substàncies. Per la qual cosa, nosaltres el que estem fent i el que consisteix aquesta intervenció és juntar aquest sistema, que es diu sistema glimfàtic, amb el sistema venós a nivell del coll, amb l'objectiu de millorar aquest drenatge. I per tant, bueno,
0: No, t'anava a preguntar si només és possible en casos lleus i si és una intervenció invasiva o poc invasiva.
1: És una tècnica poc invasiva, s'utilitzen tècniques de microcirurgia nosaltres ho estem provant en trastorns lleus, de moment, en fases inicials de la malaltia. Més que res per un tema de seguretat i un tema de... és una tècnica que no s'ha provat abans, tot i que hi ha casos reportats a Àsia que s'han provat amb casos més avançats i sembla que també té algun benefici. Però nosaltres hem preferit començar amb casos lleus per comprovar-ne l'eficàcia.
0: Crec que s'han fet dues intervencions, no? Però que hi ha una desena de pacients que participen en aquest estudi, que se sotmetran a aquesta intervenció, m'imagino que més endavant, i es farà un seguiment durant un any, no?
1: Exactament. Un seguiment en un any, una mica exhaustiu, comprovant tota una sèrie de factors, tant a nivell de conducta com a nivell cognitiu, com veient a través de tècniques específiques l'acumulació d'aquesta substància que és del cervell, del beta-amiloide, abans i després de la intervenció.
0: Quines millores noten aquests pacients, no? Per exemple, amb aquestes dues persones que ja s'han sotmès a aquesta intervenció, no sé si aquests efectes són immediats o no.
1: Això no ho sabem i és una de les preguntes que haurem de contestar amb aquest estudi. Pel que sabem, si hi ha alguna millora, sembla que és ràpida, o almenys els pacients que tenim ho han notat a prop, però és molt d'hora per aventurar els efectes que té aquesta cirurgia.
0: Clar, hi hauria alguna millora, però la malaltia no s'atura, no? O aquestes millores que s'aconsegueixen són reversibles i irreversibles?
1: Tampoc ho sabem. És a dir, el que no aturem és la síntesi, la creació d'aquesta substància nociva, el beta-amiloide. Això no ho estem aturant amb aquesta tècnica. El que estem fent és millorar-ne l'extracció del cervell d'això. Si això és un efecte permanent o no, tampoc ho sabem. És una de les coses per les quals farem un seguiment amb aquests pacients i veurem com evolucionen.
0: Si aquests resultats són positius, aquesta tècnica es podria generalitzar als pacients d'Alzheimer en fase lleu?
1: També
0: és molt aviat encara per dir-ho.
1: És molt aviat per aventurar-nos a dir això. El que sabem segur és que si aquesta primera fase, aquest primer estudi que pretén sobretot demostrar l'eficàcia i la seguretat de la tècnica en si millorés, haurem de fer més estudis amb més gent i col·locant altres centres poder per demostrar-ne altres efectes beneficiosos.
0: La cura de l'Alzheimer no se solucionarà a curt termini, però això sí que podria obrir una porta, no?, per millorar, si més no, la qualitat de vida d'aquests pacients.
1: Tant de bo, per això estem avançant.
0: Molt bé, doncs sens dubte és un estudi molt esperançador per als malalts d'Alzheimer, obre una porta d'esperança, no?, quan els símptomes encara són lleus i com dèiem, tant de bo es pugui generalitzar perquè se'n puguin beneficiar doncs al màxim de pacients. Doctor Àlex Menéndez, neuròleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Moltes gràcies a vostè.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Somos Hijolusa te ofrece los deportes con la calidad de sus patatas frescas que ganan la liga en la cocina.
0: I ara la informació esportiva amb el Joan Ballori. Què tal, Joan? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: I comencem amb una de tribunals.
3: Sí, perquè el Barça ja ha presentat la demanda de conciliació prèvia a la interposició de querella per un delicte de calúmnies contra Florentino Pérez, per allò que va dir de les 7 lligues robades. L'objectiu és que el president del Real Madrid es retracti d'aquestes manifestacions que resulten, segons el comunicat del club, calumnioses i ofensives per la imatge i la reputació del Barça. A l'Espanyol ha estat el Quique Iglesias amb Monchi, el director esportiu del club, que ha valorat per Sports Cope la planificació de cara a la propera temporada.
4: A ver, más que me preocupe el tiempo, me preocupa que sea la plantilla que queremos, ¿no? Yo lo que no quiero, y lo he comentado alguna vez ya, es que el tiempo sea un juez que nos lleve a tomar decisiones contrarias a las que tenemos en mente. Creo que es mejor que un jugador tarde una semana o 10 días en llegar, pero que sea el jugador que queremos. Y en ese es el, es una de las conclusiones que hemos sacado con el míster, de que el míster está de acuerdo, que prefiere esperar un poco antes de que tomemos decisiones fruto de la necesidad o de la urgencia.
3: Qui ja ha anunciat el primer fitxatge de la temporada és el Girona. Albert Díaz, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El Girona continua explorant la via ucraïnesa per reforçar l'equip. En el seu dia van arribar Sigankov, Dobbik, que va ser pichichi de la Lliga, i Benat, que ha acabat la temporada amb 9 gols. El Girona ha anunciat aquest divendres el primer fitxatge per la nova temporada, Oleksandr Pishur, un davanter de 21 anys i que signa fins al 2031. La curiositat és que fa 2-0-4 d'alçada. Sí, ve a jugar a Montilivi i no a Fontajau.
3: Gràcies, Albert. I per tancar futbol, recordo que el Sabadell jugarà demà a Zamora l'anada de la final per pujar a segona. La cita demà a les 9 de la nit a l'estadi La Ruta de la Plata.
0: I tenim, Joan, un cap de setmana ple d'esdeveniments esportius.
3: Sí, tenim aquest cap de setmana Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Com ha anat la primera jornada d'entrenaments? Juan Arias, bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda. Han acabat els entrenaments lliures del Gran Premi de Barcelona-Catalunya amb el millor temps per Lando Norris, segon George Russell i tercer Piastri, cinquè el líder del Mundial Kimi Antonelli, el jove que porta 5 victòries en 6 curses i que és la gran revelació amb només 19 anys. Pel que fa als espanyols, Carlos Sainz ha estat el 14è i Fernando Alonso el 21è. Ahir, precisament, el pilot asturià va dir que probablement aquest seria el seu últim gran premi de Barcelona-Catalunya. Diu que està pensant o bé la retirada o bé acceptar altres reptes fora de la Fórmula 1. Demà dissabte a les 4 la classificació i diumenge a les 3 la cursa. La bona notícia és que està tot venut i s'esperen 125.000 espectadors pel dia de la cursa.
3: Gràcies, Juan. En bàsquet, ara a les 8, el València i el Joventut disputen el segon partit de les semifinals de la Lliga CB. El primer se'l va endur el València a la pròrroga. Ahir el Barça va aconseguir la segona victòria al Palau davant del Tenerife. 97-89 es situa a una victòria de la final. En handbol, el Barça juga demà a les 6 semifinals de la Champions contra l'Alborg a Colònia. Ahir en Barrufet, jugador del Barça a Sports Cope.
7: Que estem davant d'una Final Four que han arribat els 4 millors equips de la competició i que guanyi qui guanyi no hi haurà cap sorpresa, no? Els 4 són favorits per guanyar i crec que serà una bona guerra i un gran espectacle per l'aficionat. I sí, l'Alborg té una plantilla completíssima. Crec que serà un partit molt complicat per nosaltres, però bueno, com t'he dit, anirem a donar-ho tot i a competir el màxim per intentar portar la victòria.
3: En hoquei patins comença la final pel títol de Lliga. A les 8, primera batalla entre el Liceo i l'Igualada. Arnau Martínez és el porter de l'Igualada.
8: Són segurament l'equip que està més en forma de la Lliga o els que han fet millor fase regular, perquè així ho diu la classificació. També van guanyar la Copa del Rei, serà un equip molt, molt difícil i per les característiques que tenen com a equip crec que són un equip semblant a nosaltres, són molt físics, són molt forts, però penso que per il·lusió no ens pot guanyar ningú i per ganes i haurem de tirar d'això per endur-nos el títol.
3: Una cosa més, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta jugarà demà la final de la Champions contra el Prorreco Italia, després de superar els penals al Ferencváros en semifinals.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Que tinguis bon cap de setmana.
3: Igualment, que vagi
0: bé. Fins dilluns. I arribem a les 8, però ja sabeu que la informació continua ara mateix a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem dilluns. Que tingueu un bon cap de setmana. Que vagi bé. Bona tarda.
2: Son las 7:30 de la tarde aquí, en Canarias. Las 8:30 en el resto de España.
9: Hola, soy Verónica Zavala y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
10: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
11: COPE, estar informado.
2: Pues perdón, son las 7 aquí en Canarias, las 8 en el resto de España. Te puedes imaginar las condiciones en las que estamos haciendo en directo este programa de radio, francamente complicaditas. Así que se me disculpen los errores, pero estamos como estamos. A esta hora el Papa vuela camino a Roma, a bordo del Falcon del Rey. En el avión de Iberia que tenía previsto trasladarle a él y a toda la comitiva, ha sufrido una incidencia cuando estaban ya todos montados, listos para despegar, una avería técnica. El rey se ha acercado hasta la escalerilla y tras acompañarle a las instalaciones del aeropuerto, le ha ofrecido el avión del Ejército del Aire, el Falcon, Reino de España, para regresar a Italia, que es lo que está haciendo el Papa con un pequeño y muy especial grupo de sus acompañantes. Desde la compañía Iberia me cuentan primero tres palabras. Es la aviación. Dos más. Safety first. La seguridad, lo primero. Y una última para pedir disculpas. De fuentes de la compañía he podido saber que dentro del avión, cuando ha subido el Papa León, estaba precisamente el presidente de Iberia, quien le ha entregado, detalle, una imagen de la Virgen de Loreto, la patrona de la aviación. La mala suerte ha querido que segundos después el comandante anunciara la avería. Como digo, lo primero es lo primero. Esa avería ha provocado que el Papa descendiera y a continuación los cardenales, su séquito más personal. Y bueno, pues en el avión del rey están regresando. Te lo hemos contado en directo desde este aeropuerto, cabecera norte del aeropuerto de Tenerife. Está tomando velocidad ahora mismo el avión de la Fuerza Aérea. Se dirige dirección este-oeste. Mira, escucha, este es el sonido. Está despegando en este instante de este aeropuerto histórico de los rodeos Tenerife Norte el avión del Papa, ya con destino Roma. Con algunas horas de retraso, dos, tres, depende sobre el horario previsto, el Papa ha puesto fin a una semana

L'amistat duplica les alegries i divideix les angoixes per la meitat. Estàs escoltant Momentos, la ràdio que fas tu. A l'amic segur se'l coneix en l'ocasió insegura. Momentos.